0: Aquest programa de Rap 107 l'oferim en redifusió.
1: Avui, a Rap Matí, volem parlar de llibres. Dins les nostres recomanacions literàries ha caigut a les nostres mans un llibre que podríem denominar-lo de capçalera. Des d'aquí nosaltres us el recomanem, que el tingueu sempre a mà per consultar d'aquells que es gasten de tant tocar-los, perquè us interessarà i molt, sobretot als amants de la bona cuina, de la bona gastronomia i de, com no, els esmorzars de forquilla. És aquest el llibre que avui

0: Ens ocupa els pròxims minuts de l'editorial Cusatània i escrit per Albert Molins. Albert Molins és periodista actualment i des de fa 30 anys col·labora amb La Vanguardia. Si no estic equivocada, porta la secció de Societat i avui l'hem segrestat durant uns minuts perquè ens parli precisament d'aquest llibre. Abans de res, donar-li la benvinguda. Albert, bon dia i benvingut a RAP 107.
1: Hola, bon dia. Què tal, com esteu? Moltes gràcies per acollir-me.
0: Com dèiem, és un llibre molt interessant que bé, podríem dir arrel del llibre de l'aplicació Esmorzar, que va ser tot un recull de punts importants dins un mapa interactiu, que potser podríem dir que no és mèrit teu, sinó de les persones que han participat en fer aquest mapa i donar-te aquests punts interessants, tots els bars, restaurants on es fan aquests esmorzars de forquilla a Catalunya.
1: Sense cap mena de dubtes, l'èxit d'Esmorzar, com va ser abans el mapa que jo tenia a Google, és un èxit col·laboratiu, és un èxit de tota la gent que aporta en aquests moments pues, a més de 2.500 llocs, amb ressenyes, amb comentaris, amb fotografies. És un èxit col·laboratiu perquè jo sempre havia enyorat, diguéssim, aquell esperit primer d'internet. Estava pensat perquè una persona de Parets i una de Bangladesh poguessin col·laborar, no? Doncs, ara mateix l'aplicació ja acumula més de 63.500 descàrregues, que és una barbaritat per una aplicació que tracta d'una cosa tan menuda, si tu vols, com l'esmorzar de forquilla. Estem molt contents, de veritat.
0: Doni-do el que fan les noves tecnologies, eh?
1: Sí, ja ho crec. Bé, serveixen per... Sí, també han de servir per això. O sigui, al final, gràcies a l'aplicació, no només gràcies a l'aplicació, però també gràcies a l'aplicació, estem aconseguint visibilitzar una cosa com l'esmorzar de forquilla. Una cosa molt local, no? molt localitzada aquí a Catalunya, sobretot pel que fa al receptari, per suposar, doncs estem aconseguint que gràcies a la xarxa, a la tecnologia, doncs, i a les xarxes socials també, doncs l'estem visibilitzant moltíssim, no? I, bueno, això és un ús positiu, sempre es critica molt la tecnologia, bueno, però també se'n pot fer un bon ús. Jo crec que aquest és un bon exemple, sense manera, em poso la medalla, però vull dir que crec que en aquest cas amb motiu.
0: Uh-huh. Albert, aquí podríem dir que són les generacions que li posen nom a aquest esmorzar de forquilla.
1: Doncs, home, només cal anar a esmorzar un dissabte, un diumenge, a qualsevol lloc de Catalunya i te n'adones que... Bàsicament, és un públic de certa edat, val? I sobretot molt masculí. La gent jove, jo crec que s'està començant a incorporar, val? Perquè és veritat que, com que l'esmorzar de forquilla està molt vinculat a les activitats d'oci, ja sigui, doncs, no sé, anar a fer un vol, anar a fer una ruta en bicicleta, en moto, anar a fer excursionisme, anar a fer, potser, inclús turisme interior, no? Però també està molt vinculat a tradicions com pues els castells, els gegants, etcètera, etcètera. És veritat que comença a haver molta gent jove que s'apunta, però sobretot el cap de setmana. Entre setmana tot costa més, a tots ens costa més disposar de temps per tenir temps per esmorzar la forquilla, i encara el públic és molt, molt... són els jubilats, no?, i treballadors que fan una parada a mig matí, pues per esmorzar.
0: Uh-huh. Una de les frases que podrien resumir aquest esmorzar de forquilla seria recuperar la gastronomia autòctona, la cuina catalana, la cultura en conjunt. Explica'ns una miqueta com es divideix aquest llibre esmorzar de forquilla.
1: El llibre té tres parts. La primera és té un pròleg, després té un assaig pur i dur que intenta explicar una mica quin és l'origen de l'esmorzar de forquilla, no? O sigui, tots hem escoltat, no?, que l'esmorzar de forquilla, el seu origen és la parada que feia a mig matí el pagès, o que feien els treballadors de les fàbriques per allò recuperar forces i continuar amb la jornada. Bueno, jo això no m'ho vaig acabar de creure mai. Vale, això és, a veure, tot, la cuina i el menjar, allò que mengem, està molt relacionat amb la identitat, amb allò que som, no? I tot aquest que veiem amb la identitat té certs mites fundacionals. Només cal pensar, per exemple, amb el mite de Guifré el Pilós i la Senyera. No? Això és una llegenda, no va passar mai, i això ho sabem tots. Bueno, doncs amb l'esmorzar de forquilla també té els seus mites fundacionals. I aquest és el del pagès, el del treballador, pues és el de la, la forquilla. Bueno, això no és exactament així. Va, llavors jo intento explicar una mica quin és realment l'origen de l'esmorzar. L'esmorzar de forquilla és, no és més que un segon esmorzar i segurament té molt més a veure amb el que va ser un dinar primigeni de fa molts anys, de fa molts segles, que no pas amb un esmorzar pròpiament dit. No? Perquè tu t'aixeques al mat i tots esmorzem, no? I els grecs, quan s'aixecaven, el que feien era amb una copa de vi sense rebaixar, en aquest cas, i sucaven un tros de pa, va? Llavors engegaven la jornada i a mig matí feien una parada, val? I menjaven ja bastant més, i després ja venia l'Ariston, que bueno, ja podia haver... es podia traduir com el nostre dinar, però que moltes vegades era l'última part del dia. No? Bueno, doncs aquest Ariston aquest és el que s'acaba transformant en el dinar, i el que ara diríem dinar, val? Però que en el fons és l'esmorzar de la forquilla.
0: Uh-huh. Hem de dir que... Després... Digues.
1: No, després, les altres dues parts del llibre, és, bueno, hi ha una proposta de receptari. Al final, el receptari de l'esmorzar de la forquilla és el de la cuina tradicional catalana i popular, la que neix a les fondes de Sisos al segle XVIII. Va, llavors el que faig és, bueno, faig una, em tiro a la piscina directament i faig una proposta comarcal, no? Dic, bueno, a cada comarca li assigno un plat que em sembla que pot representar una mica l'esmorzar de forquilla en aquella comarca, perquè, bueno, doncs perquè pel tipus de productes que es produeixen en aquella contrada, em sembla que hi encaixa. I després un receptari pur i dur, amb carn, peixos, ous, val, amb bastanta importància als menuts, perquè són una part consubstancial de l'esmorzar de forquilla. I per últim ja, bueno, també em tiro a la piscina i explico quins són els temples de l'esmorzar de forquilla, no? Aquells jocs que tot bon esmorzador doncs, hauria de visitar com a mínim un cop a la vida.
0: Uh-huh. Ja que parlaves de les comarques i dels plats típics, a la nostra, al Vallès Oriental li has assignat la tripa a la catalana.
1: Sí, val, per què? Pues perquè és una zona industrial, val? I normalment aquests plats de menuts, que són altament calòrics, doncs la gent que fa feines físiques és el que busca, i que sigui inconscientment, no, per recuperar força. I, per tant, per això vaig pensar en aquest plat, no per una altra cosa.
0: Hem de dir que, tot i que l'esmorzar de forquilla és molt català, és molt nostre, com tu també apuntes en el teu llibre i també ho has fet saber en diferents moments, ja l'Odissea ja mostrava el primer relat que parlava d'aquest esmorzar de forquilla, no?
1: Clar, a veure... Evidentment no apareix amb aquest nom, de fet no apareix amb cap nom, no? Però quan Telèmac arriba a Ítaca, que en la nit anterior ja hi ha arribat Ulisses, no? I està amb el porquer, ha passat la nit amb el porquer i han sopat, no? I quan arriba Telèmac, què fan? Arriba de matinada, arriba a punt de l'alba, per entendre'ns, no? I llavors fins que es troba amb el porquer i amb Ulisses, Telèmac és el fill d'Ulisses, no el reconeix, i s'asseuen els tres i esmorzen. I què esmorzen? Esmorzen les restes del sopar del dia anterior. Això és una cosa molt típica de l'esmorzar de forquilla. La cuina de recuperació en el tenir cassoles fetes que només s'hagin d'escalfar l'endemà, doncs forma part de l'esmorzar de forquilla. No? I per això em va semblar que era important destacar que és veritat que l'esmorzar de forquilla és català, però què és el que és català? És el receptari que és català. El fet de esmorzar fort no és català. A Tailàndia també esmorzen fort. A Anglaterra també esmorzen fort. Hi ha molts altres llocs on s'esmorza amb certa consistència, no? Però per això em va semblar interessant, i també parlo dels evangelis, també la famosa escena del llac Tiberíades, no? Al final, quan un cop han recollit els peixos de la xarxa, s'asseuen tots i mengen aquells peixos, o sigui, esmorzen. Això també té una altra cosa curiosa, perquè normalment a l'esmorzar de forquilla s'associa a la proteïna càrnia, a la base de carn, i també es pot haver esmorzar de forquilla a base de productes del mar.
0: Tot i que pot semblar que potser l'esmorzar de forquilla ha passat de moda, no és així. Encara tu, cercant tota la informació per editar aquest llibre, has trobat molts bars, molts restaurants que continuen servint aquests esmorzars de forquilla. Has fet un bon treball de recerca, no?
1: A veure, he de dir i de confessar aquí públicament que surten molts llocs en el llibre i jo no he estat a tots.
0: Malauradament, no? Malauradament.
1: No, he de dir que fos la meva, si no, ja estic prou gras, que ara seria un drama, entens? Llavors, jo el que tinc és fons, vale? I llavors he preguntat i he trucat en alguns d'aquests llocs, he trucat i he parlat amb els propietaris i diguéssim que, però vaja, no, he estat a alguns, a bastants, però no a tots, perquè és impossible, vull dir, senzillament hagués acabat malalt, val? I llavors, doncs, bueno, doncs això, llavors, aquesta és una selecció feta a partir del meu propi, de la meva pròpia experiència i de l'experiència del meu grup d'esmorzadors, que sí que són, quasi podria dir que són esmorzadors professionals, val? I llavors, doncs, entre tots això ho hem fet.
0: Imagino que pot ser complicat el que et preguntaré ara, però si haguessis de triar un entre tots aquests plats que es denominen dins l'esmorzar de Forquilla, sabries triar-me un?
1: A veure, jo, a mi m'agraden molt els menuts, val? A més, els menuts tenen un estigma a sobre, no? Perquè, bueno, tot el que... les parts interiors dels animals sempre ens... hi ha molta gent que li provoquen ser rebuts. A mi m'agraden molt i, a més, són molt interessants nutricionalment perquè és el que els nutricionistes diuen que són densos nutricionalment. Que això què vol dir? Que per cada caloria que aporten molts nutrients. I això és molt interessant nutricionalment. Llavors, a mi els menuts m'agraden molt. Llavors, jo soc molt fan del capipota, molt fan del capipota. Tinc una gran discussió sobre si el cap i pota amb els cuiners, sobre si el cap i pota ha de picar o no ha de picar. A mi m'agrada picant, però normalment el cap i pota que es fa no acostuma a ser picant. Jo sóc molt fan del cap i pota, m'agrada molt.
0: Sí, que podries triar potser com a plat típic o estrella per a tu, segons els teus gustos, el cap i pota, no?
1: Sí, exacte, seria això. Sí.
0: Recordem que els menuts, per als qui no estiguin tan habituats, doncs, des del capipota, les tripes, sang i perdiu de xai, sang i fetge amb ceba, tot això és el que surt també en aquest llibre. Que quant de temps has trigat, Albert, en fer-lo?
1: Doncs mira, jo com que tinc una feina que exigent a nivell d'horaris, doncs escric els estius, o sigui, sacrifico les meves vacances i escric. El que passa és que, evidentment, jo, per mi, escriure un llibre té dues fases. Una és la primera, és la fase de documentació, de llegir molt, i això sí que és una cosa que puc anar fent, i després hi ha 5 setmanes, 6 setmanes, 7 setmanes, 8 setmanes, depèn, que les dedico a escriure allò que pràcticament no faig una altra cosa, 8 hores al dia, i després, quan se m'acaben les vacances i ja no puc fer de tornar a la feina, dedico els caps de setmana. Llavors, bueno, m'hi vaig posar... A veure, aquest llibre vaig començar a escriure... Ostres, ara em fa fallar el cap, però jo diria que em devia posar el mes de... ara fa un any, i el vaig entregar a principis de desembre, pues, 9 mesos. Uh-huh. 9 mesos. 9 mesos, sí.
0: I com va? Com va la promoció? M'imagino que ja també enfilat i amb la vista posada a Sant Jordi, però amb aquestes últimes presentacions que has fet, una d'elles, per exemple, a Barcelona, en la qual fins i tot heu fet un esmorzar, on heu tastat, com totes siguin així, d'unidor, eh?
1: Sí, bueno, aquest és el que m'estic trobant, perquè els meus col·legues periodistes són tots tan originals que tots els acudeix, però quan em volen veure per parlar allí, d'entrevistar-me o el que sigui, tots em proposen per fer una esmorzar de Forquilla. Saps? Uh-huh. Per què? Doncs perquè les fotos quedaran millor, jo ho entenc. Però clar, a darrere d'això, bueno, m'he obligat a fer una mica de bondat la resta de la setmana, perquè si no, com et deia abans, acabaré amb 20 quilos més a causa de la promoció del llibre, que per cert està anant molt bé, estic molt content, el llibre que ha despertat interès, i escolta, jo feliç i content, estic feliç i content igual, crec que el llibre està bé, m'agrada, jo estic content amb el resultat, l'editorial també, la gent és sobirana, els lectors són sobirans i els lectors tindran l'última paraula, entens? Però la veritat és que estic molt, molt, molt feliç perquè està despertant molt interès, no parlo de fer entrevistes, o sigui que escolta, és el somni de qualsevol escriptor, suposo.
0: T'ha arribat alguna crítica com dient això que poses al llibre està errat, no és així?
1: Sí. M'han arribat algunes imprecisions. Uh-huh. amb algun dels locals sobre... Perquè ahir, per exemple, vaig estar parlant amb els vostres companys de Ràdio Vilafant i Can Costa, que jo poso que està a Figueres, resulta que està precisament a Vilafant. És la que Vilafant i Figueres estan molt enganxats. Vale, Vilafant és, de fet, on hi ha l'estació del tren d'alta velocitat de Figueres, no? Uh-huh. I jo vaig posar Figueres i resulta que és Vilafant. I alguna cosa més d'un cambrer, no, oh, aquest cambrer ja no hi és, perquè se't va jubilar o tal i qual. Bueno, val. De moment aquestes són les cosetes que han arribat, però espero fer una segona edició i poder-les arreglar totes.
0: A vegades és difícil filar tan prim, no? Des de que es fa el llibre, s'edita, fins que es publica, doncs passa aquest temps i poden passar aquestes coses. Hem de dir que l'Albert Molins no és el primer llibre que escriu. Va escriure un llibre també relacionat amb el menjar, com és Comer sin pedir permiso, que doni-do el títol, eh?
1: Efectivament. Bueno, saps què passa? Que jo crec que el fet de menjar actualment té masses pressions, o sigui, masses limitacions i masses coercions des del punt de vista de la salut, des del punt de vista de l'ètica, em refereixo al veganisme i als animalistes, en fi, pressions socials sobre què és bo, què és dolent, etcètera, etcètera. Llavors vaig decidir fer un llibre on explico quins són tots... I al mateix temps el fet de menjar és una cosa molt vital, perquè està relacionat no només perquè hem de menjar per estar viu, sinó que no ens n'adonem de la importància que té el fet de menjar, perquè està relacionat amb moltes coses. No? Llavors, amb tot això vaig voler fer, per un costat, un llibre que expliqués totes aquestes pressions que rebem a l'hora de menjar i que moltes vegades no en som conscients, i al mateix temps vincular-lo amb la vida, no? Però amb la vida em refereixo amb el gaudir de la vida, no? Perquè no ens n'adonem, per exemple, de la relació del menjar amb l'amor, amb el sexe, amb 50 coses, no? I llavors, bueno, com és sempre el permiso, que el vaig publicar l'any passat, doncs va una mica d'això.
0: Doncs ja ho sabeu, ja teniu un llibre més de l'Albert, Comer sin pedir permiso, i aquest últim, Esmorzar de forquilla, que és el que ens ocupa en aquests moments a Rap 107, que esperem que sigui un llibre com aquell que dèiem de capçalera, de consulta, i que tothom el tingui a la mà. En un moment en el que, com dius, a la contra, no? Les noves tendències gastronòmiques releguen la cuina catalana, l'esmorzar de forquilla es reivindica com l'àpat en què es defensa millor la nostra tradició culinària. No hem d'estar perquè enfadats amb les noves tendències gastronòmiques, però fem un toc d'atenció i recordem que la cuina, i en aquest cas l'esmorzar de forquilla, ja existeix i que perduri per molts anys, no, Albert?
1: Sí, exactament això que tu has dit. Al final jo plantejo l'esmorzar de forquilla una mica com una reivindicació, reivindico com un acte de resistència cultural, no? O sigui, la cuina és cultura, si ens creiem que la cuina és cultura, doncs vol dir que la cuina tradicional catalana és cultura catalana i, per tant, l'hem de defensar el mateix dia que la defensen la llengua, la literatura, la música i el cinema i el teatre i la ràdio fet en català. Val? És important. Val? Però, en canvi, el que penso que està passant és que defensem bastant menys la cuina catalana el que defensem la llengua, la cultura, la música, el cinema, el teatre i la ràdio en català. I llavors crec que això no pot ser. Evidentment que tot pot conviure, i si pensem en una ciutat com Barcelona, doncs tot ha de conviure i ha d'haver-hi de tot. Però el que no pot ser és que la cultura gastronòmica pròpia de Catalunya estigui absolutament invisibilitzada i que sigui quasi una cosa només de consum intern i hi ha prou feines. Jo, de fet, dic en el llibre, dic una frase, que és que hi ha una generació de catalans i catalanes que es mullaran i no hauran provat el picador i, en canvi, haurà menjat sushi, hamburgueses, pinces, guacamole i ceviches, no? Jo crec que estem en aquesta situació. Llavors, penso que ara mateix en l'esmorzar de forquilla és on es millor es defensa el receptari de la cuina tradicional catalana. I, per tant, crec que és una bona oportunitat per reivindicar l'esmorzar de forquilla, aprofitar per reivindicar la cuina catalana. Perquè, a més, l'esmorzar de forquilla és convivencial. Val? És una cosa que es comparteix, no? Que, a més, està relacionat amb sortir en bici, anar a fer una excursió. O sigui, que és divertit, a sobre, no? Llavors, crec que és una molt bona oportunitat.
0: Perfectament. L'has definit, el que és l'esmorzar de Forquilla. No cal afegir res més. Esperem que amb aquest toc d'atenció i amb aquesta eina que tu poses a l'abast de tothom, doncs parem una miqueta d'atenció a les nostres tradicions i a la nostra cultura catalana. Esmorzar de Forquilla, el llibre, l'últim llibre del periodista Albert Molins, de l'editorial Cossetània, ens ha ocupat aquests minuts. No sé si vols afegir alguna cosa més, Albert.
1: No. Només que consumiu productes culturals catalans, si us plau, literatura en català, cuina catalana, teatre català, escolteu ràdios en català, que necessitem molt. O sigui, necessitem, o sigui, la cultura per sobreviure necessita un públic que la consumeixi. Val? I, per tant, nosaltres ens esforcem per fer-ho el millor possible, perquè també és veritat que si no és de qualitat, és lògic que la gent no la consumeixi. Jo també prefereixo menjar-me una bona pizza amb el fricandó i prefereixo llegir una bona novel·la en anglès o en francès, que són idiomes en els que puc llegir, que una mala novel·la en català. Val? Però, per favor, necessitem, sisplau, necessitem públic que consumeixi la cultura catalana.
0: Dit això, només queda que agrair-te que avui hagis estat amb nosaltres aquí a RAP 107 per difondre tot això que ens acabes d'explicar i per fer aquí un crit ben alt perquè continuem fent aquests esmorzars de Forquilla que fan país. Gràcies, Albert. Serà fins a una pròxima ocasió. Ha estat un plaer.
1: Moltes gràcies a vosaltres. Fins aviat.
2: Heu escoltat aquest programa de RAP 107 en redifusió.
3: Foc és foc. Evitar una catàstrofe està a les teves mans. Si veus fum o foc, truca al 112. Generalitat de Catalunya, el govern de tothom.

Quan un amic et demana que el vagis a buscar a l'aeroport un diumenge a les 5 del matí, hi ets. Quan la teva mare marxa de viatge i et queda regar les plantes, hi ets. I quan el teu veí necessita que li cuidis el gat, també hi ets. Perquè quan cal, hi som. Hi ha persones que ara mateix ho necessiten de veritat. Dona plasma i sang. Entra a banksang.net i demostra que quan cal, hi som.

0: Aquest programa de Rap 107 l'oferim en redifusió. Moros contra Franco és un llibre de Verso Libros escrit per el periodista, documentalista i investigador especialitzat en el món àrab Marc Almodóvar i l'historiador Andreu Rosés. En aquesta destacada investigació analitza com va ser l'impacte de la Guerra Civil en el món àrab. De fet, tenim la perspectiva que el món àrab va ser totalment profranquista, perquè el que sabem, o molta gent sap, és que una gran quantitat de marroquins van estar al costat de les tropes franquistes. Però el món àrab és molt més ampli i heterogeni, i també n'hi van haver que van donar suport a la causa republicana. Saludem a un dels autors, en Marc Almodóvar, qui saludem. Marc, com estàs?
1: Hola, bon dia, com va?
0: Déu-n'hi-do, primer de tot amb el treball que heu fet, perquè em sembla que us heu tirat uns quants anys investigant. Crec que 13, sí. He vist per ahir. Què dèieu?
1: Sí, sí, hem estat des de 13-14 anys pràcticament en investigació. El projecte, originalment, el projecte era fer un documental, el que amb el pas del temps el documental, diguéssim, va acabar caient i va donar pas, doncs, amb aquest llibre, doncs, que acabem de publicar fa poc.
0: Un llibre que jo no sé si hi havia gaires obres sobre aquest tema.
1: No, llibres específicament sobre aquest tema no, pràcticament no n'hi havia cap. Sí que hi ha obres que toquen tangencialment aquest tema o obres, diguéssim, sobre... Bé, sí que hi ha llibres que han tocat una mica per sobre aquest tema, alguns articles, però sí una obra específicament que tracti això, les reaccions antifeixistes en el món àrab a l'esclat de la Guerra Civil Espanyola, així tal qual, diguéssim, no n'hi havia cap fins ara. Uh-huh. Sí que ja últimament hi ha hagut com més enfocs de treballar també l'antifeixisme, sobretot des del món acadèmic, l'antifeixisme en el món àrab, però concretament aquest enfoc que fèiem aquí no s'havia fet.
0: Clar, i gens fàcil, perquè això són molts països, arxius...
1: Sí. Sí, són molts arxius molt, molt dispersos, són molts anys de feina de picar pedra amb els arxius. En tot aquest procés, a més, els arxius s'han anat digitalitzant, però quan vam començar doncs no, encara no estàvem aquí. I bueno, sí, molta feina, molts idiomes també, molta geografia per recórrer, i a més una informació molt disseminada, perquè bueno, diguéssim, recopilar tota aquesta informació ha estat com una mica feina de formigueta. Per això hem trigat tant de temps. En part també perquè tampoc disposàvem de cap mena de finançament ni cap mena de projecte. No formàvem part de cap ni màster ni doctorat ni res per l'estil, no?
0: Ja
1: t'entenc. I per tant tot això també doncs, ha allargat, no?, el procés.
0: Bé, els dos autors expliqueu com militants d'organitzacions i partits d'esquerres del món àrab doncs, van coordinar doncs, campanyes de solidaritat amb la Segona República, van passar armes de manera clandestina, es van unir les brigades internacionals i van denunciar l'ús colonialista de les unitats franquistes marroquines, que és el que sabem més, no?
1: Sí, diguéssim que la historiografia o la memòria popular recorda molt el tema aquest dels moros de Franco, i a nivell general, ja no només a l'estat espanyol, s'associa molt als nacionalismes àrabs o als nacionalismes dels països del món àrab amb els moviments feixistes, i això és una realitat, és cert, però també el que nosaltres hem pogut constatar és que la realitat era molt més plural i que de fet hi ha un gran nombre de moviments nacionalistes a diversos països del món àrab que el que van intentar van mostrar la seva solidaritat amb la República Espanyola i diguéssim es van mobilitzar. Sí que, a part dels moros que van ser, o els moros, es diuen els moros de Franco, però sí. Bueno, els rifenys, els cabilents que van ser reclutats per l'exèrcit sublevat, també es parla molt del muftí de Jerusalem per la seva aliança amb Hitler, però nosaltres el que hem trobat és, bueno, destacades figures molt importants, tant de l'independentisme algerià, l'independentisme tunisenc, els moviments nacionalistes al Marroc, també líders independentistes importants del Líban, diguéssim, tots aquests van expressar la seva solidaritat amb la República Espanyola i de fet, van fer intents doncs, de teixir aliances. El que passa és que la resposta tèbia de la República Espanyola va fer que tot això s'acabés refredant, no?
0: Uh-huh. Al principi del Marroc, tu per què creieu que Franco va aconseguir que finalment... Jo crec que van ser vitals, eh? Van ser vitals sobretot l'armament nazi i armament del feixisme italià, no? Això va ser importantíssim, però els moros que van lluitar contra Franco imposaven una por terrible a l'exèrcit contrari i va ser un... i va ser molt eficaços en aquest sentit. Per què creus que va aconseguir això Franco?
1: Bueno, el que succeeix a la protectorat, el que succeeix a les colònies espanyoles en el protectorat del Marroc, és essencial a la Guerra Civil Espanyola, és clau. També, diguéssim, l'aliança amb els alemanys es teixeix a partir del Marroc, a més.
0: Sí.
1: Els líders sublevats tenen tots una trajectòria colonial al Marroc molt, molt important, que tots sabem, i després el reclutament propi que es produeix al RIF. Jo crec que un dels temes és que la República va abandonar una mica, diguéssim, a mans militars a la gestió, sobretot arrel, no? Anteriorment també, però després de tot el conflicte del Karim, la guerra del Marroc, la guerra del Rif, etcètera, diguéssim, va haver-hi un abandó civil del que succeïa al Marroc i els militars pràcticament, l'acció espanyola allà era sobretot militar. I això el que va permetre, diguéssim, és que, bueno, diguéssim, tota aquesta feina que tenien feta els militars doncs fos essencial doncs, per activar el reclutament, per activar doncs tot aquest seguit d'aliances que tenien muntades perquè s'activés tot aquest reclutament que va ser essencial, perquè eren la carn de canó i eren l'avançada de les tropes sublevades, no? Diguéssim, tota la força popular que no tenien, diguéssim, a la península va ser suplida doncs, per aquest reclutament. I a la vegada, en paral·lel, i és una de les parts que tractem en el llibre, considerem, bueno, la República, diguéssim, que no va treballar-s'ho massa tot aquest tema per diversos motius. Bueno, i en el moment en què esclata tot això, bueno, diguéssim, no és capaç de reaccionar i, a més, unes actituds, diguéssim, doncs, pròpiament colonials i amarades bastant de racisme fan doncs que sigui impossible girar la truita, no? Perquè tots aquests intents, perquè nosaltres hem documentem sí. que alguns ja eren coneguts, la majoria ja eren coneguts, eh? Però aquests intents doncs, de revertir aquest reclutament, de sublevar les caviles i les poblacions rifenyes en contra del reclutament franquista, aquests intents que intenten fer la República són totalment fracassats perquè diguéssim, estan amarats per desconfiança, per tàctiques erràtiques, les persones que poder són importants per fer aquestes tàctiques, són apartades, bueno, diguéssim, és un autèntic fracàs, no?
0: Sí, jo tenia entès que a l'inici de la Guerra Civil, no sé si la Generalitat o el Comitè Central d'Antifeixistes, crec que sobretot anarquistes de la CNT van intentar intentar que el Marroc i la gent recolzés a la República, no?
1: Sí, diguéssim, els nacionalistes de Fes viatgen fins a Barcelona a invitats per un part dels socialistes francesos, però també pels anarquistes catalans,
0: sí.
1: a iniciar aquest tipus de negociacions, precisament per això, per intentar activar les seves tecles per aturar aquest reclutament. Evidentment, el que estan demanant és el compromís, almenys, de la República en l'agenda nacionalista marroquina. Inicialment autonomista, amb vises a parlar de la independència en un futur, però diguéssim, els republicans espanyols, el govern de l'estat espanyol republicà, no, amb prou feines algun ministre rep aquesta delegació i diguéssim que les peticions són totalment desobeïdes. Tot això, evidentment, topa amb un context internacional complicat, França no en vol sentir parlar, i segurament el que succeeix és que els republicans espanyols tenen clar que els francesos no en volen saber parlar de res d'això. Mm-hmm. De fet, Léon Blum, ell, que era el president francès en aquell moment, posteriorment a les seves memòries dirà que precisament no haver escoltat aquests nacionalistes marroquins serà una de les coses que més lamenta de la seva biografia política. Mm-hmm. I tot això doncs fa que aquests intents, diguéssim, no fructifiquin. Però passa amb els nacionalistes marroquins, però també passa amb els algerians, que també mostra la seva solidaritat amb la República Espanyola.
0: Sí.
1: Però posteriorment, precisament, diguéssim, l'actitud del Front Popular francès en refredar tot aquest procés de quotes d'autonomia, que no estem parlant tan sols d'independència, de quotes d'autonomia a Algèria, en aquest cas, o el que succeeix a Tunísia també, que és molt similar, provoca doncs, que aquesta inicial solidaritat amb la República Espanyola doncs, es refredi totalment i els nacionalistes algerians diguin que bueno, si no n'hem de treure res i si tampoc teniu interès en donar-nos corda, doncs, tampoc és la nostra guerra. No?
0: Crec que s'ha comptabilitzat més o menys els que van donar suport a Franco, els moros, no?
1: Sí.
0: Vosaltres heu pogut comptabilitzar els que van donar suport o van venir aquí a les brigades internacionals? Això és com molt complicat, entenc.
1: És molt complicat. Els arxius, com deia, estan molt fraccionats. La documentació que es conserva, que sobretot és la documentació de la Comintern a Rússia, a Moscou, és una documentació que és incompleta. I aleshores, bueno, nosaltres sí que hem fet llistats. El que passa és que nosaltres... Sí que hem fet llistat i hem fet un recompte, però aquí hi ha diversos problemes. D'una banda és que quan es parla de brigadistes àrabs no és ben bé precís, perquè moltes vegades està parlant de gent que ve del món àrab, en alguns casos eren pianos francesos, en alguns casos eren espanyols residents al nord d'Àfrica, en alguns casos eren, bueno, en molts casos també eren cabilencs, no eren pròpiament àrabs, en altres casos eren caldeus, armenis, sí. Diguéssim que no hi ha una unitat... ètnica concreta, sí. I per tant, després, no només això, sinó que alguns venien del nord dels països del món àrab, en altres casos també eren gent que vivia a la metròpoli, precisament per aquestes històries, història pròpia colonial, estaven residint a la metròpoli o vivien a França, etc, i de França van venir cap aquí, no? Llavors, en aquests casos, a vegades, diguéssim, la informació i la documentació que disposem no és prou clara sobre l'origen d'aquestes persones. Llavors, a vegades els afegeixes perquè el seu nom indica que probablement té un origen àrab o d'un país del món àrab, però podries estar equivocant. Llavors, davant d'això, nosaltres no hem volgut entrar en números. Són centenars, nosaltres tenim registrades centenades de persones, però no volem xifrar en un número concret. Tampoc considerem que el número sigui molt significatiu, perquè així com el nombre de rifens reclutats per l'exèrcit sublevat sí que va ser molt decisiu, sí que té una importància bèl·lica decisiva a la Guerra Civil. Aquests centenars no tenen una importància decisiva en el context bèl·lic, tenen una importància, diguéssim, en el que signifiquen, en tot el debat que es genera, que és una mica el que volíem explicar en el llibre. No? Era més enllà de les històries concretes dels brigadistes, que són molt interessants, i per això també les expliquem, era una mica explicar, vale, però aquesta gent per què venia, per què decideixen deixar els seus països amb el context en el que vivien, venir aquí, lluitar, o per què solidaritzen amb la República Espanyola, quins són els debats que es produeixen en aquests països, que sovint també la memòria popular pràcticament els atribueix a societats pràcticament tribals, sense debats, i no, el que tenien era un debat molt ric, tan ric com el que podíem tenir aquí sobre feixisme, democràcia, llibertat, comunisme, tots aquests debats eren presents, però a més hi havia un altre vector que era molt clau, que és el factor colonial, no? Diguéssim, a tot el debat que podíem tenir a Europa o que podíem tenir a Espanya, França, Anglaterra, hi havia un altre element que era l'element colonial i creiem que això era l'interessant de parlar en el llibre. Perquè la Guerra Civil s'ha explicat des de molt punt de vista, l'hem explicat de nivells interns des de moltes perspectives i quan hem anat al nivell internacional sempre ha estat doncs, això, el punt de vista anglès, el punt de vista francès, el punt de vista dels Estats Units, sempre des del punt de vista de potències occidentals, però no s'havia o no s'ha parlat gaire o no suficient, diguéssim, des d'una perspectiva diferent, que és des del món que està en la lluita anticolonial. No?
0: Sí, la Brigada de Lincoln, el Talman, els italians Exacte. Primers anarquistes que van venir, però en canvi, jo mateix, va sorprendre l'altre dia, vaig veure, em sembla que un reportatge del diari Ara, el diari La Estampa dels anys 30 sortia doncs, un àrab abraçant-se amb un milicià.
1: L'article aquest de l'Estampa és obra d'un propagandista palestí que és enviat justament per la Comintern en tasques de propaganda a Espanya i és una història molt interessant. De fet, és probablement el brigadista del qual tenim més informació sobre el que va fer a Espanya perquè ell posteriorment va escriure una biografia o una autobiografia en la qual ell explica la seva memòria a Espanya i és bastant interessant. Ell va estar només 5 mesos i ell el que explica és un xoc constant amb un mur racista, amb una reacció de poca acollida per part dels republicans espanyols i de fet tot comença, diguéssim, la seva arribada a Barcelona, ell retrata una Barcelona doncs, pràcticament de, no, del llibre d'homenatge a Catalunya d'Orwell, pràcticament retrata aquell ambient, no, sí, a Barcelona, revolucionari i tal, i ella està molt content baixant per la Rambla tot feliç, i el primer incident que té és que, bueno, està tan content baixant per Barcelona i es troba un grup de milicians i els explica, no, jo sóc un àrab que he vingut a defensar la llibertat, he vingut a lluitar contra el feixisme, no sé què, i els milicians el miren i diuen, però tu ets moro? Els moros esteu tots en Franco, no? I a partir d'aquí ell comença a explicar tot el seu relat aquests 5 mesos fins que acaba fugint, fins que acaba marxant i dient, no vull tornar. És tot, constantment trobar-se, doncs, o amb membres del Partit Comunista que no li fan cas, o amb episodis de racisme constant. També relata amb ell escrivia a premsa comunista, bueno, a diversa premsa espanyola, va utilitzar un àlies, es feia passar per marroquí, tot i que ell era palestí, i aleshores ell escrivia diversos articles, i hi ha diversos articles en els quals ell s'escandalitza. Bueno, el seu objectiu era una mica fer entendre, doncs, que aquests rifenys que venien aquí, molts d'ells, doncs segurament havien estat enganyats, de que se'ls podia convèncer, de que se'ls podia fer veure que els republicans eren el costat bo amb el qual lluitar. Doncs, bueno, diguéssim, ell intentava fer pedagogia amb tot això, però ja es trobava amb una premsa republicana que constantment feia befa dels marroquins, els insultava, acudits racistes, era constant. I ell, amb un episodi, explica com un grup de desertors van ser jutjats i hi havia 3 marroquins, em sembla que eren 3 marroquins i un espanyol. A l'espanyol l'absolen i els marroquins els condemnen, no? I ell això no ho pot entendre. Diu, per què l'espanyol, que segurament està molt més convençut al l'absoleu, sí, i els marroquins no. I ell, el seu relat són aquests 5 mesos de trobar-se amb una realitat aquí que no és la que ell s'esperava. Ell no s'esperava un internacionalisme molt més genuí i no es troba amb això, i ell acaba decidint marxar. I ell és l'autor d'aquest article a l'Estampa, que, bueno, ell va fer aquests articles en els quals s'estava intentant crear un batalló pròpiament de marroquins dintre de les tropes republicanes. No hem tingut constància de que fos real, de que realment existís. Pot ser que existís i no hagin deixat registre, però sí que a la premsa sí que ho va estar explicant, i a nivell internacional es va donar bastant acord d'aquest tema, una mica, doncs, amb la idea, doncs això, de construir una mica d'empatia cap a aquest reclutament que s'estava produint al Marroc, empatia cap al rifenys i considerar que no és que fossin feixistes, sinó que, bueno, diguéssim, per les circumstàncies del país havien sigut enganyats. Era una mica el que es venia a dir.
0: No, que em dius clarament que el racisme existia tant a la banda del republicà. Sí. Bueno, lògicament, com eren tractats els moros de Franco, ja ho sabem, com els tractaven, no? I eren carn de canó, no? Però clar, veig, sí, que tampoc hi havia massa diferència en el sentit de tractar a una persona àrab, oi?
1: Sí, el que crec que és interessant és constatar que la premsa, el que és la premsa pròpiament, a la premsa falangista, el tractament de lo musulmà, de lo àrab, de lo rifeny, era totalment oposat. A la premsa falangista es parlava molt del germà, l'hermano árabe, l'hermano musulmà, les dues religions unides en una lucha contra el comunisme. Era tot un relat d'agermanament genuí, diguéssim, genuí en el sentit de que era un relat d'agermanament. Contràriament a lo que succeïa a la premsa republicana, que malgrat aquests intents, doncs, això de Sidki i d'altra gent que intentava fer relats d'agermanament, hi havia un racisme exacerbat, evidentment, per tot el que està succeint a la guerra, i per tota la història. Però contràriament a el que podem imaginar, i més enllà del que passava al front, que evidentment és tot això que expliques, a la premsa és una mica xocant trobar que a la premsa falangista trobes un tractament molt més amable cap al poble. Bueno, de fet, diguéssim, Franco genera tot un discurs de que ell és amic de l'islam, genera el rumor de que s'ha convertit a l'islam, convida, fa viatges a la Meca per a gent del protectorat, paga de grans festes de sacrifici, no, a l'Eid, diguéssim que fa molts gestos cap a la població marroquina, i de fet concedeix al nacionalisme marroquí, li concedeix tot allò que el nacionalisme marroquí portava temps demanant a la república, i la república no li feia cas, i li permet constituir un partit, etc. Després tot això està plegat de trampes i de dobles jocs, perquè tot això no es desenvolupi, diguéssim, no tingui un recorregut massa llarg, però els hi concedeix, diguéssim, tot allò que la república els ja està negant. Llavors, en aquest sentit, diguéssim, que poder contràriament a el que podríem imaginar, diguéssim, bueno, els sublevats, diguéssim, Franco va ser bastant, bastant intel·ligent i bastant hàbil en aquest sentit. No?
0: Està clar, està clar. Ja ho sé que ara, lògicament, no en deu quedar ni un de viu, però veu arribar a entrevistar algun?
1: No, directament no, familiars sí.
0: Familiars.
1: Sí, diguéssim que els primers anys, quan nosaltres volíem fer un documental, sobretot el que vam estar buscant eren rastres de memòria. Vam viatjar molt a molts llocs i sí que vam trobar familiars, sí que vam trobar algun poble, per exemple, un poble de la Cabília que té molt record cap a un anarquista que va estar a la columna d'Urruti, que és de la Cabília, Mohamed Sahil, i allà en el poble hi ha una associació doncs que regularment, no? Cada any, cada dos anys, doncs, fa un acte d'homenatge amb aquest anarquista, és un anarquista que va teoritzar sobre el vincle entre l'anarquisme i el poble cabilenc, i allà sí que hi ha memòria cap a aquesta persona, i van trobar altres familiars, sí, i amb alguns doncs, hem mantingut més o menys el contacte perquè hem anat trobant informació sobre el seu familiar, etc. I sí que la memòria, diguéssim, és molt minsa, molt fragmentària, perquè no s'ha construït memòria al voltant d'això en aquests països, tant perquè la majoria d'aquests països el Partit Comunista no ha tingut un paper molt destacat, perquè tampoc els nombres tampoc eren molt grans, o perquè després han hagut episodis doncs, que sí que han constituït memòria col·lectiva molt més potent. No? L'únic episodi que és diferent és l'estat d'Israel,
0: sí.
1: Que l'estat d'Israel, tot i que originalment, diguéssim, el projecte sionista va censurar tots els jocs que van viatjar cap a se'n enreien i se'n enfotien dels jocs que venien, de Palestina a lluitar a Espanya, i quan van tornar van ser ningunejats. Posteriorment, als anys 60, 70, als anys 60 més o menys, quan es produeix el judici d'Eichmann, i posteriorment hi ha una necessitat, hi ha una percepció de que a l'estat d'Israel s'ha de construir un relat sobre la resistència jueva al feixisme. Sí. Hi ha una sensació de que els jueus han sucumbit sense fer cap mena de resistència al feixisme, no? I aleshores s'intenta construir un relat i en aquest context doncs, es construeix tot el mite i es revisita, diguéssim, tot el mite de la resistència del gueto de Varsovia, per un costat, i després l'altre gran lloc de resistència jueva al feixisme és la Guerra Civil Espanyola, perquè la Guerra Civil Espanyola, els brigadistes hi ha un percentatge altíssim de població jueva, llavors en aquest context s'utilitza, diguéssim, tota aquesta història i amb algunes figures molt concretes construeixen aquesta memòria en aquell moment molt interessada doncs, per construir aquest relat. Llavors, allà sí que s'ha fet memòria, no? L'estat d'Israel, i sí que s'han fet treballs sobre doncs això, els voluntaris jueus i jueus provenients de Palestina o del que ells consideren Israel, a defensar la República Espanyola. Però bueno, tot això ho tractem en el llibre també, que tot això és una revisitació perquè molts dels que venien aquí precisament venien precisament de Palestina i el Partit Comunista en aquell moment era un partit antisionista perquè la Comintern era antisionista en aquell moment. Posteriorment tot això va canviar.
0: Moros contra Franco, un llibre de Versolibros escrit per el Marc Almodóvar i l'Andreu Rosés. Molt agraït i moltes felicitats per la gran feina que heu fet aquest llibre i que tingueu molta sort.
1: Moltíssimes gràcies, Carles.
0: Heu escoltat aquest programa de Rap 107 en redifusió.
2: 012, la millor resposta.
3: Decidit. M'apunto a bateria. O potser a dansa urbana.
4: Doncs si ja ho tens clar, informa't de tots els itineraris formatius en música i dansa. N'hi ha per a tots els gustos, edats i nivells. Fins i tot pel teu.
3: No descartis que d'aquí uns anys m'hagis de venir a veure a Palau Sant Jordi.
2: Informa-te'n a triaeducativa.gencat.cat o trucant al 012. 012, la millor resposta. Generalitat de Catalunya.

l'Ajuntament de Parets del Vallès convoca 3 places d'agent de la policia local. Si vols formar part del Servei Públic de Seguretat del municipi, presenta la teva sol·licitud. D'acord amb les recomanacions de la Direcció General d'Administració Pública de Seguretat, s'han d'incloure mesures per tal d'afavorir la participació de la dona en el procés selectiu. En aquest sentit, entre d'altres, no serà necessari disposar del permís de conduir de la classe A2 fins a la finalització del procés. Consulta les bases a la web de l'Ajuntament. T'esperem.

0: Aquest programa de Rap 107 l'oferim en redifusió. Parlem de salut. El CAP Parets i l'Institut Català de Salut ens informa cada mes de temes referents a la sanitat i al benestar del nostre cos.
1: Benvinguts, benvingudes a aquest espai Parlem de Salut que fem mensualment en coordinació amb l'Institut Català de la Salut, Atenció Primària Metropolitana Nord. Des del CAP Parets, un especialista d'aquest centre d'assistència primària, ens dedica uns minuts a parlar de temes molt interessants sobre el món de la salut. En aquesta ocasió ho volem fer coincidir, tot i que acaba de passar, però no està de més fer una aturada en el temps i recordar que el passat 20 de març es va celebrar el Dia Mundial de la Salut Bucodental. Per parlar una miqueta més àmpliament sobre aquest tema i per què és tan important també tenir una data com aquest 20 de març, dedicar-la a la boca, parlant doncs, clarament, qui més i millor per explicar-nos tot plegat que un odontòleg? Doncs tenim a l'altra banda del telèfon en Maxi Jiménez, que és odontòleg de l'equip d'atenció primària de Parets del Vallès. Aquí li donem la benvinguda, Maxi.
2: Benvingut.
3: Hola, bon dia. Gràcies.
1: Doncs, com dèiem, tot i que ha passat aquest 20 de març, però és important parar i fer una mica de mirada enrere d'aquest Dia Mundial de la Salut Bucodental, que és una data que, quin podríem dir que és el seu objectiu?
3: Bé, l'objectiu és fer una miqueta conscient, no?, la població de la importància de la salut bucodental, no només a l'hora de menjar, sinó tota la repercussió que té doncs, a la salut en general.
1: Perquè molt sovint hi ha molts problemes que no ho sabem o no els relacionem amb la boca, problemes importants.
3: Sí, sí, és problemes com els cardiovasculars, problemes amb pacients diabètics. La influència que té és molt important i tot comença doncs, tenir una boca en condicions.
1: Uh-huh. Doncs comencem pel principi, perquè hem de parlar del que s'anomena o es coneix com a salut bucodental, que és especialment important

0: i per sort ja fa bastants anys que estem, s'està millorant, estem fent plans de salut bucodental més adequats i incidim molt en la prevenció, no? I llavors la prevenció ens hem d'intentar començar des de ben aviat. Actualment estem fent revisions a partir dels 6 anys, com de forma protocolada, i s'està intentant també, s'estan fent diferents projectes, allà ens hem d'incidir també en una edat més temprana.
1: El més recent i que ens ve ara a la memòria és tot just estem immersos en la campanya que s'enfoca en els alumnes de primer de primària, que és, com deies tu, en aquesta edat dels 6 anys, 5-6 anys, que s'anomena Dents Fortes i Sanes, que és una campanya que té com a objectiu doncs, la prevenció de les càries dentals en els infants i que potencia una raspallada doncs, saludable i amb totes les garanties. És així?
0: Sí, i no només de les càries, és a dir, el cribatge important, o sigui, la càries com el més conegut, però també mirem de diagnosticar altres patologies de la boca, com són les inflamacions de les genives, en un futur és el que es diu l'enfermedad periodontal, i també les maloclusions, no? Que moltes vegades hi ha molts dubtes, els pares, és normal, no saben en quines edats s'han de fer els tractaments, si hi ha tractaments que han de fer-se més aviat millor, uns altres han d'esperar a que es faci tot el recanvi de les dents, etcètera, no? Molts dubtes que hi ha en aquesta edat. Llavors està orientat al cribatge, es fan nens de primer de primària i sisè de primària, són unes edats una miqueta claus. Claus en el sentit de que als 6 anys els nens comencen a fer el recanvi de les dents de llet per les dents definitives. I als 12 anys és quan cronològicament s'ha de completar aquest recanvi dental. Llavors, als 6 anys incidim molt en les limitacions que hi ha, no? Per l'edat, etc. Però amb tenir cura de les dents, el raspallat i fer-los conscients de que ja estan començant a canviar les dents i que aquestes dents ja no es canvien més. I als 12 anys també finalitzem aquesta fase de recanvi dental i també ser-los molt conscients de que un cop ja tenen aquestes dents definitives ja han de ser per tota la vida. Llavors són dos moments una miqueta claus per conscienciar-los.
1: Uh-huh. Maxi, per què és tan important fer les revisions en aquests grups d'edat?
0: Doncs per això mateix que t'he explicat, no? Són edats claus en aquest sentit. I també s'està mirant, s'estan fent alguns estudis, aviam si hem d'incloure més edat, potser una edat una miqueta més infant, però potser amb col·laboració d'altres estaments. No? Llavors això bueno, s'està mirant, tot es va modificant, intentant millorant, però la importància d'aquestes dues edats és una miqueta això que t'explico.
1: Uh-huh. Aquestes revisions les feu a les escoles del municipi?
0: Sí, així és. Ja fa molts anys que s'està fent això. És una forma d'accedir a una població que d'altra forma a vegades els costa venir per coordinació laboral, feina, famílies, etcètera, no? De fer les visites al CAP. Però així podem marcar i si diagnostiquem els pacients que tenen qualsevol alteració en la dentició, doncs els fem un informe i els arriba perquè els visitin i podem orientar d'una forma més individual i detallada amb els pares de la patologia que pot tenir el seu fill, filla i com orientar-los. També, o sigui, ara s'està incrementant la cartera de serveis i per això és important anar mentalitzant els usuaris perquè siguin coneixedors d'això i puguin aprofitar-se.
1: Uh-huh. Maxi, quina seria la diferència que es fa de revisions a les escoles i les revisions que es fan als CAPs, als centres d'assistència primària?
0: Bueno, les revisions a les escoles fem el cribatge de presència de càries, de les genives i higiene oral i de maloclusions. Però no deixem de tenir alguna limitació en quant a la il·luminació, per exemple, no? De vegades també

0: De vegades ens trobem que els nens, pel que sigui, venen han esmorzat i tenen algunes superfícies oclusals una miqueta a menjar i ens costa fer atinar el 100%. Llavors, quan ja tenim dubtes d'aquests, encara que no siguin els dubtes, sinó quan hem diagnosticat l'alteració o la problemàtica del pacient, després aquí a la consulta dental tenim l'equip més adient per acabar de fer el diagnòstic i també poder orientar els pares i poder explicar-li personalment, perquè, clar, amb els nens petits, més de 6 anys, el que li puguem dir és molt limitat i amb un full escrit també tenim les nostres limitacions.
1: Quin podríem dir, Maxi, que és la diferència entre els serveis d'odontologia que s'ofereixen als centres d'atenció primària als infants i als adults?
0: Bueno, amb els adults hi ha diferents grups. Diana, també la cartera de serveis intenta anar avançant en aquest sentit, però bàsicament la prevenció, que és el pilar de l'atenció primària, doncs s'enfoca amb els infants i els ofereix una cartera de serveis més àmplia, tal com és les higienes dentals, les fluoritzacions, les necessitats de fissura, que és un tractament preventiu en pacients que tenen risc de càries, i també hi ha el servei d'obturacions, que són els coneguts empastes, que es fan en les peces definitives en els infants de 6-7 anys fins als 14 anys. Això no li cobreix als majors de 14 anys. Llavors, en diferència amb els adults o de 14 en endavant, a part de les revisions, extraccions dentals, tot el que és quirúrgic, ja sigui aquí al CAP o per via de derivació a l'hospital, entra a la cartera de serveis, i també es fan revisions en grups d'una mica risc més alt, com són les embarassades, els pacients diabètics i també els grups de risc de càncer oral, que són majors de 45 anys, que tinguin l'hàbit que siguin fumadors i bevedors, per exemple.
1: I una molt bona notícia que també ens porta a parlar d'aquest tema és que recentment el Centre d'Assistència Primària de Parets també té ara el reforç de la unitat d'odontologia amb la incorporació de la nova figura d'higienista dental. Explica'ns una miqueta com funciona aquesta nova figura al CAP, que doncs, no fa gaires mesos que esteu ja portant a terme la vostra feina.
0: Sí, mira, la veritat és que, bueno, molt content amb aquesta nova incorporació, igual que d'altres que s'han fet a l'equip. I això és dintre del pla del pla de salut bucodental que s'està desenvolupant. I ens ha incorporat l'higienista a finals d'any, de l'any passat, i el que fa és, completa una miqueta el servei d'odontologia, i es dedica a fer les higienes bucodentals, els passejats de fissura i les fluoritzacions. Llavors, està vinculat amb el servei d'odontologia, com t'he dit, i fa els tractaments als pacients que derivem directament des de l'odontologia. És a dir, els pacients no poden agafar visita directament amb l'higienista. Han d'agafar visita amb odontologia, valorem la seva situació, mirem com està el seu estat de salut bucodental i les prestacions que li cobreixin, doncs li fem la derivació perquè l'higienista la pugui tractar.
1: Porteu ateses moltes persones des que vau començar amb aquesta nova figura?
0: Bueno, comença a caminar una mica això. El que passa és que costa en el sentit de que la roda de programació no és fàcil i la gent també, encara com no coneix el servei, no és conscient encara, està molt instaurat a l'anar com a sempre, no? Els serveis que no estan aquí a la pública, doncs anar al seu dentista sempre. Llavors, esperem que a mesura que fem aquestes revisions, que estem en plena campanya de revisions escolars, amb aquestes patologies que anem diagnosticant, doncs ja les podem anar derivant a la nova figura de l'higienista.
1: Doncs ja ho saben, els nostres oients, des de finals d'any, nova figura al Cap Parets. Hem parlat d'altres figures, d'altres característiques també que, mica en mica, es va implementant al Centre d'Assistència Primària de Parets, però avui ens ocupa parlar d'aquest higienista dental, que és una figura que s'integra a les unitats d'odontologia, formades actualment per odontòlegs o odontòlogues de l'atenció primària i professionals en tècniques auxiliars de cures d'infermeria, i que han d'anar derivades, lògicament, com deia el mateix odontòleg Maxi Jiménez, derivades d'odontologia. No poden demanar l'hora perquè sí, sinó ha de ser l'odontòleg que el derivi a aquest higienista dental del Cap Parets. Com a odontòleg, Maxi, quins consells donaries a tothom, consells importants d'odontologia?
0: Bueno, això imagino que com ja deu saber tothom, no? Però és molt important tenir consciència de la higiene bucodental, de la relació que té amb la resta del cos, i la importància de fer, de tenir cura d'ella i de tenir molta educació sanitària, sobretot als infants, no? Que aprenguin a veure'ns els adults com ho fem i que ho tinguin el més normalitzat possible. A part d'això, revisions com a mínim una vegada a l'any i seguir els consells dels odontòlegs.
1: Uh-huh. I Maxi, un dubte que segurament algun oient tindrà: raspall de dents suau, més dur, mig, pasta de dents sí, pasta de dents no, hi ha alguna que sigui més bona que una altra? En què ens hem de fixar a l'hora d'agafar la pasta de dents, el dentrífic?
0: Són moltes coses que m'has preguntat. Hi ha un raspall de dents que no sigui dur. Depèn molt del tipus de geniva que tingui cadascú. Tampoc soc molt categòric amb això, però en general el raspall més aviat mig o suau, per mi millor el suau. Dentífric amb pasta fluorada, superimportant. Està molt demostrat científicament que té una important, molt important factor de, com a prevenció de la càries. I no sé què més vas preguntar.
1: Però és imprescindible rentar-se les dents amb dentrífic, o algú que tingui una mica de mania a la pasta de dents pot rentar-se tranquil·lament les dents sense posar cap tipus de pasta?
0: Aviam, tranquil·lament no és la paraula. És a dir, si no te les vas a rentar perquè no et fiques a pasta de dents, doncs diria, bueno, doncs, si més no, renta-te-les, perquè el barrido mecànico de raspall de dents és molt important. Però si em dius amb pasta florada o sense pasta, tindràs menys protecció si fas servir un raspall sense pasta dentífrica.
1: Uh-huh. I quantitat petita, no?, hem de fer servir?
0: Petita, sí. Sí, això també és un concepte que tenim, ens costa de vegades d'assimilar, però si és la mesura d'un pèsol, bé, que amb els infants sí que és més petit, però amb els adults, amb la mesura d'un pèsol, més que suficient.
1: Això que s'acostuma a fer d'omplir tot el raspall de pasta de dents, com en els anuncis veiem, no ho fem, això.
0: No cal, no cal.
1: I sí que és cert que la pasta de dents ha de tenir uns barems, ha de tenir una quantitat a partir d'aquest fluor, perquè a vegades sí que n'hi ha avui en dia una gamma tan àmplia i un ventall tan ampli de pastes de dents que a vegades quan et poses a mirar què porten, sí que és veritat que alguns odontòlegs diuen que ha de ser a partir d'una quantitat, no?
0: Sí, el que passa és que, com el que et deia abans, generalitzar amb això és difícil perquè no ho puc fer. És a dir, hi ha unes concentracions que el dentífic, no?, posa PPM, que són puntos por millón de flúor. Llavors, segons el risc de càries, està aconsellat que es tingui més concentració de flúor o menys. També hem de tenir en compte l'edat del pacient. Uh-huh. No? Els infants tampoc hem d'anar amb cura, aviam quina concentració de flúor els indiquem. Uh-huh. Llavors, la bàsica, de 1.450 punts per milió, que està acostumat a ser la més normalitzada, que és la dient. Després, les que són de més concentració ja són de venda a les farmàcies, ja no estan disponibles als supermercats o a uns altres puestos. Llavors, això és segons si tenen un pacient en risc de càries, doncs sí que podria ser més adient aquesta aquest suplement de fluor. També hi ha altres formes de fer-se el suplement de fluor, com poden ser els líquids, els glutoris.
1: Els glopejats,
0: llavors, no? Sí. Això mateix.
1: I ja per acabar, Maxi, les xarxes socials, que ja sabem que són bones per unes coses i no tan bones per unes altres, s'està posant de moda o s'ha posat en els últims mesos el tema de les pastes de dents o fer una mica l'ús d'aquest tant de carbono activo? Què en penses?
0: Ai, bueno, mira, molta cura amb això, ¿vale? És a dir, jo no... Totes aquestes coses que es fan, que s'anuncien d'aquesta forma, millor anar a consultar amb el teu dentista i mirar-ho individualment.
1: Important, doncs, assessorar-se sempre, no deixar-se portar per els influencers, per dir-ho així ràpidament, sinó deixar-se assessorar per els que en saben, els especialistes en aquesta salut dental, com són els odontòlegs.
0: Això mateix.
1: Doncs avui hem volgut parlar d'aquesta salut bucodental, aprofitant el dia que ens acaba de passar, el 20 de març, Dia Mundial de la Salut Bucodental. Volem recordar a tots els nostres oients que per gaudir d'una boca sana cal raspallar-se les dents de manera correcta, especialment després dels àpats, i també visitar l'odontòleg com a mínim una vegada a l'any. S'ha de glopejar amb aigua quan ens acabem de rentar les dents, o el que s'està dient últimament, que no cal glopejar amb aigua, sinó escopir directament la pasta sobrant del raspallat i ja està.
0: Exactament. D'aquesta manera deixes que el fluor treballi més estona a les dents que acabes de raspallar. Sí, sí.
1: Doncs coses molt interessants ens ha explicat avui en Maxi Jiménez, que és odontòleg de l'equip d'atenció primària del Cap Parets, del Centre d'Assistència Primària del nostre municipi, a qui li agraïm que hagi estat avui a l'altra banda del telèfon per explicar-nos totes aquestes coses tan interessants a l'àmbit de la salut, avui, la salut bucodental, al nostre espai de Parlem de Salut a RAP 107. Maxi, moltes gràcies i serà fins la pròxima, que vagi molt bé.
0: Moltes gràcies, adeu.
2: Parlem de Salut. El Cap Parets i l'Institut Català de Salut ens informa cada mes de temes referents a la sanitat i al benestar del nostre cos. Heu escoltat aquest programa de RAP 107 en redifusió.
3: Confirmat? M'han robat el mòbil.
4: Doncs ja saps què et toca fer. Posar una denúncia.
3: Quina mandra. A més, segurament no el recuperaré.
4: Si no hi ha denúncia, no hi ha investigació policial.
3: Tens raó.
5: Si has viscut un delicte o en tens coneixement d'algun, cal que ho comuniquis a les autoritats interposant una denúncia a qualsevol comissaria. Per més informació, entra a interior.gencat.cat i si tens una emergència, truca al 112 112, telèfon d'emergències, Generalitat de Catalunya.
6: Quan cal ajudar, quan hi ha una emergència o quan el poble ho necessita, hi ha persones que fan un pas endavant. Són Protecció Civil de Parets del Vallès, voluntaris i voluntàries que col·laboren en emergències, esdeveniments i tasques de prevenció. Si tens ganes d'ajudar, d'aprendre i de formar part d'un equip compromès, t'estem esperant. Envia un correu amb el teu nom i número de telèfon a protecció.civil@parets.cat. Protecció Civil de Parets. La teva ajuda importa.

0: un dels motius pels quals ho he intentat deixar és la sensació esclava d'estar tota l'estona pendent de quan em podré fumar el següent cigarro.
1: No estic fumant tabac, però estic fumant vaver. Els pulmons me'ls estic destrossant igual.
2: Jo quan pujo unes escales m'ofego.
3: Realment és que fumar és una merda.
4: És una herència que no m'agradaria deixar mai amb els meus fills. No?
0: Tinc clar que vull deixar de fumar. I jo estic segura que ho aconseguiré.
5: T'ajudem a deixar-ho. Truca al 061 o demana cita al teu CAP. Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.
6: Aquest programa de Rap 107 l'oferim en redifusió. Benvinguts a l'Espai de Llibres amb en Jordi Sugrany i un servidor, Carles Font. Què tal, Jordi? Com estàs?
7: Hola, Carles. Molt bé, molt bé.
6: Avui recordant que aquesta setmana ens ha deixat un dels grans escriptors supervendes, no? Es podem dir?
7: Sí, a Freddy Forsyth. I bé, la seva mort, que és una trista notícia, doncs ens dona una mica l'excusa doncs, per parlar de llibres d'espionatge, que crec que encara era un gènere que encara no havíem
6: encara
7: tocat.
6: Encara no havien. I de la qual s'han fet pel·lícules
7: sí, tant,
6: molt
7: i tant.
6: Interessants, i els mateixos llibres, sobretot, després parlarem del Freddy Forsyth, que va anar a l'època bona, va ser la inicial, sens dubte.
7: Sí, ell, de fet, ja té una vida força peculiar. Ell estudia periodisme i comença a seguir conflictes bèl·lics i conflictes doncs, mundials, clar, en plena Guerra Freda, als anys 60, 70.
6: Correcte.
7: I en cert moment és captat per l'MI6 britànic, que és el servei d'espionatge, el servei secret d'Anglaterra, i comença a fer d'espia, ell mateix. És el 007 d'aquella època. I tota aquesta experiència amb els anys el va fer començar a escriure, perquè tenia les eines i sabia del que parlava. I jo no he llegit gaire altres autors d'espionatge, però sempre que he llegit Freddy Forsyth em dóna la sensació que sap molt bé del que està parlant. És d'aquells... no sé,
6: el tema de l'espionatge sap...
7: Sí, no sé descriure-ho, però quan tu vas llegint t'adones que realment les coses han de ser així. I he dit perfectament he dit que el 007, perquè el seu estil fuig totalment d'Ian Fleming i del 007. Els seus espies són persones que viuen en l'ombra, que òbviament no tenen superarmes i ni lluiten contra tot, sinó que normalment s'amaguen, busquen informació, busquen aliats. Exacte. Segurament per això dona aquesta sensació de veracitat, de que el que explica és veritat.
6: Havia treballat de periodista pilot i comentarista a part de la seva tasca com a autor. De fet, ell té una immensa biografia, sí. Chacal, jo és el que em... Jo recordo que he vist més pel·lis que he llegit llibres d'ell,
7: sí.
6: Però Chacal em va agradar molt perquè és l'atemptat contra Charles de Gaulle.
7: Sí.
6: Ha pres el tema d'Odessa,
7: Odessa...
6: D'Odessa File, es deia.
7: Sí, que...
6: Terres de guerra també hi havia.
7: Va sobre l'Alemanya soviètica.
6: Sí.
7: Terres de guerra. Los perros de guerra em va agradar molt. És la història d'un grup de combatents... com es diuen?
6: Mercenaris.
7: Gràcies, Carles.
6: A l'Àfrica.
7: Doncs això, exacte, que els hi proposen, els contracten per entrar i fer caure un dictador o un president sí. d'un país i explicar tota la història. I em va agradar molt. I el que deies de les èpoques... Clar, ell comença a escriure cap als anys 70, 70 em sembla, i clar, tota la seva... tots els seus llibres d'aquella època són de la Guerra Freda, que és una època fascinant, no?, pel tema dels espionatges, dels espies. De fet, és l'època de James Bond, és l'època de...
6: I de la Guerra Freda mateix.
7: Sí, de Matahari, no? Tota aquesta època en què no hi havia mòbils, en què el seguiment... Llavors és una època molt, molt prolífica, per una banda, en el gènere, i per altra banda molt divertida de llegir, perquè t'imagines totes les aventures. A poc, el Freddy Forsyth En això cal dir-li que va ser molt intel·ligent i els seus llibres van virant. El que comença com conflictes entre Estats Units i la URSS, l'antiga URSS, es va evolucionant i acaba parlant, per exemple, jo em vaig llegir un dels últims que era l'Afgano, sí, que va sobre els talibans. Clar. I sobre el terrorisme islàmic.
8: I no és el mateix per tu?
7: Bé, no és el mateix perquè, clar, de fet, ja de per si la societat no és la mateixa. Clar, ja funciona els satèl·lits.
8: Que el llibre no és tan rodó?
7: Em dóna la sensació... Sempre parlem de sensacions, eh? Quan jo dic que un llibre és molt bo, és perquè m'agrada molt. A l'Afgano a mi em va agradar, eh? I El puño de Dios... altres no hi ha llegit, eh? Però em dóna la sensació que ella es trobava molt còmoda i que coneixia molt bé tot el tema de la Guerra Freda. En quan sortim, i ja parlem dels anys 90 o 2000, jo crec que els seus coneixements, òbviament, no són els mateixos, però... llança a favor seu. Va intentar aquesta evolució i jo crec que la va aconseguir més o menys. O sigui, els seus llibres, el Gano, a mi em va agradar molt. Que potser no el trobo tan fascinant, potser és qüestió de gustos, eh? A mi és que aquella època dels espies dels anys 60, doncs m'agrada molt, no?, el que explicava Chacal. Chacal no és l'obra que hem escollit per avui, hem escollit una altra, ara la parlarem d'ella, però Chacal, per exemple, és una història molt simple, però molt dinàmica i frenètica. És, que, ara no recordo ben bé, però hi ha un grup terrorista un govern que contracta a un assassí que ningú coneix,
8: que es vol però, carregar de gol.
7: Però que està mut al món sencer, és superfamós, que es diu Chacal, però que ningú sap quina cara té. A partir d'una, no sé, una pista o així, un policia, un detectiu francès que, o anglès, no sé, que esbrina el pla i a partir d'aquí fa el seguiment. I Chacal, vas veient paral·lelament com Chacal va viatjant per Europa, comprant les armes, comprant doncs, les identitats, els cotxes, per fer aquest atemptat, i a la vegada veus com aquest policia detectiu va doncs, seguint-li la pista, encara que sigui a distància, no? I és divertidíssim el llibre.
8: La pel·lícula us la recomano, de la primera de l'Edward Fox, perquè després en va fer una amb Bruce Willis, el Richard Gere, que per mi no... Primer que la pel·lícula no tenia gaire relació amb el llibre.
7: No té relació ni la temàtica. No.
8: Però la primera sí, i està força bé.
7: La primera, a més, és una de les grans adaptacions del cinema d'una novel·la.
8: I tant.
7: Tu llegeixes la novel·la i pots seguir perfectament la pel·lícula i està superben superben adaptada, com molt poques vegades s'ha fet, realment.
8: Avui parlarem de l'alternativa del Diablo. Suposo que deu haver la versió en català. The Devil's Alternative, no?
7: No, en català, em temo que no.
8: És de l'any 79, i què explica aquest llibre?
7: Doncs he escollit aquest llibre, he fet una mica de pecat, perquè, clar, començar, a recomanar el millor llibre considerat, ja no només per mi, per mi és el millor llibre que té, però és que fent recerca per fer el programa d'avui, he vist que per internet molta gent, i editorials, o tendes de llibres, millor dit, consideren que és el millor llibre. Si no és el millor llibre, possiblement ho és. És la història entrecreuada, clar, parlem de la Guerra Freda, està ambientat a principis dels anys 80, i el que planteja és que la URSS, en cert moment, viu un any molt dolent de collita de blat, es queda sense cereals, i per tant ha de buscar una solució negociada més o menys amb Estats Units, perquè és una altra gran productora de blat. Aquest escenari se li ajunta al fet de que, òbviament, el president soviètic doncs, té molt poc suport i molta gent del Politburó, que és el Parlament soviètic, doncs, el té en el punt de mira. A la vegada tenim un grup d'independentistes guerrillers ucranians que volen fer alguna acció doncs, per fer-se notar i per reclamar les seves reivindicacions. No? I a la vegada tenim un senyor gran mariner noruec que té una missió, que és agafar un superpetrolier acabat de fer a Japó i portar-lo a Aràbia i, òbviament, omplir-lo de petroli i portar-lo. Aquestes quatre o cinc històries paral·leles es van entrellaçant. ho fa d'una manera, jo crec, magistral. El que fa Freddie Forsyth en totes les seves novel·les, acostuma a fer, és que cada capítol, per dir-ho així, està ambientat en un lloc, no? En un personatge. Abans que parlàvem de Chacal, doncs un capítol segueixes a Chacal, a l'altre capítol segueixes els moviments del policia, no? I vas veient com es van acostant els camins. En aquest cas, és el ventall de protagonistes d'aquesta obra. És tan coral que portes 10 capítols i encara no saps en quin punt s'ajuntaran les històries de cadascun, perquè veus com el mariner s'aixeca en el seu poble i reagafa un vaixell perquè ha d'anar a la capital, perquè ha de firmar el contracte, no sé què. Veus com el president rus, soviètic, millor dit, té els seus problemes, les seves lluites internes, i òbviament hi ha un heroi, no?, que és un detectiu, ara no recordo, fa anys que el vaig llegir, un detectiu, millor dit, un espia anglès o nord-americà, que és una mica el que ens portarà per tota aquesta història, aquest entramat polític i econòmic i social que acabarà esclatant. Bé, ja tenim una mica els elements, no? Si hi ha un grup d'ucranians que vol la independència, un petroler que és com una espècie de Titanic i una Unió Soviètica amb problemes, doncs ja podem pensar cap a on anirà l'acció, no? I aquestes trames, a poc, es van ajuntant, fins que arriba a cert punt, a la meitat del llibre, que ja veus cap a on anirà, i llavors el Freddie Forsyth, doncs, et va portant amb una història.
8: Són tot una sèrie d'esdeveniments que no tenen aparentment relació.
7: Exacte.
8: I que continuaran amb Bill Matthews, el president dels Estats Units, durant la Guerra Freda, el més terrorífic dels dilemes.
7: Sí, clar, ja ens imaginem, doncs, cap a on pot anar l'acció, i llavors el Freddie Forsyth el que fa molt bé és, ser molt realista. Llavors, tots els problemes al final s'acaben negociant, no? La Unió Soviètica té problemes amb els cereals i intentarà negociar amb els Estats Units, però clar, els Estats Units no pot donar-li cereals en plena Guerra Freda.
8: Clar,
7: els que coneixem una mica la història o van viure una mica aquells anys, doncs hi havia una tensió molt gran entre, sobretot en certs moments, no?
8: Sí,
7: I representa aquesta tensió i representa aquest joc polític que hi ha, i a la vegada les indagacions que fa l'espia protagonista, doncs, per intentar esbrinar on hi ha la baula dèbil per poder sortir de l'atzucar que portaran totes aquestes històries, que al final conflueixen en una acció i en unes conseqüències a nivell planetari i mundial, no?
8: És d'aquella literatura que alguns la consideren fàcil, perquè els supervendes ja sempre sí. Els cataloguen com a lectura d'aquesta fàcil, però que té nivell.
7: Sí, precisament he agafat aquest llibre perquè és el que tu dius, és una trama molt complexa. Molt complexa, el que et dic, eh? Estàs llegint i no saps cap a on aniran. Uh-huh. El text és lleuger i, per tant, t'atrapa, a més, sí. Té acció i és dinàmic i no, en cap moment t'avorreix, però no saps cap a on aniràs. I a poc hi va entrellaçant aquestes històries i bé, clar, quan totes conflueixen, doncs llavors és quan veritablement comença lo xulo i, per tant, és quan més t'atrapa, no? És una obra de debò, eh? Són 470 pàgines, més o menys, almenys la meva edició, que està bastant atrotinada, però que passen com res. Normalment, Freddie Forsyth ja és així, eh? Ja els seus llibres s'acostumen a passar ràpid i són fàcils de llegir, per dir-ho així, però aquest atrapa moltíssim. I si t'atrapa la història...
8: Després va fer un llibre que es deia Emeka, que era una biografia sobre el líder d'una província que es va separar, que va haver molts problemes als anys 70, crec, a Biafra, a Nigèria. Després va haver El Cuarto Protocolo, que aquesta també he vist la pel·lícula, i que està molt bé.
7: Sí.
8: És una amenaça terrorista a l'Anglaterra de la Guerra Freda. Molt
7: està,
8: bé.
7: Està molt bé. El llibre és molt xulo. És molt semblant a Chacal,
8: vale.
7: Un terrorista o un agent soviètic, ara no recordo ben bé si era terrorista o agent soviètic, que està a Londres,
8: sí,
7: i està preparant una bomba per fer-la esclatar en el centre, no sé, o en el Parlament, i com un espia britànic, doncs, segueix les passes, no?, i el persegueix. Pel·li feta amb el...
8: Michael Caine, no?
7: Michael Caine com a policia, i el soviètic és el que finalment va ser James Bond.
8: O Sean Connery?
7: No,
8: em
7: sortirà el nom.
8: Sí, el Pierce Brosnan.
7: Exacte. Doncs feia de soviètic en aquella pel·lícula. Sí.
8: El negociador, després ja va bé, que és el segrestament del fill del president americà. El manipulador, que era història sobre l'agent Sam MacReady. El Puño de Dios.
7: Puño de Dios és molt xulo.
8: A la Primera Guerra del Golf.
7: Està ambientada, sí, amb el règim de Saddam Hussein.
8: Correcte. I després el veterano, el afgano, com deies tu. Em va fer un que es deia Cobra, la lista, sí, i el zorro. En aquest cas, que crec que va ser dels últims, o l'últim.
7: Jo vaig començar... el primer que vaig llegir va ser el Manifiesto Negro, que va sobre una crisi que viu la Unió Soviètica, sí, que vol fer caure... cert sector vol fer caure el president, i els Estats Units veuen que fer-lo caure seria la pitjor solució pel món.
8: Imagina't.
7: Per tant, han de fer alguna cosa per ajudar el president soviètic a sobreviure. I el que fan és enviar a un espia... el nostre heroi, que em va fascinar perquè s'introdueix en la societat soviètica i es fa passar...
8: No és la URSS, és Rússia, ja.
7: És Rússia, sí, és Rússia. Sí, vale, perdona, doncs merci per
8: l'apunt. És l'any 99, sí, no és una rua que s'hunden i que es vol ficar allà un d'extrema dreta, em sembla, sí.
7: Exacte, sí. I llavors és l'espia, doncs, s'infiltra en la societat i s'amaga i busca tot d'informacions i busca tota la informació que pugui pel govern americà per donar-li pistes per ajudar el president rus. I em va fascinar com explicava els moviments de l'espia. O sigui, com intentava amagar-se dins d'aquella societat. Em va fascinar molt, i tant, que vaig començar a llegir la resta, no? I en cert moment el meu pare, que és molt fan de Freddy Forsyth, em va dir, t'ha agradat el Manifiesto Negro? Doncs ja hi està l'alternativa del Diablo, ja al·lucinaràs.
8: I aquesta és bona.
7: I sé que...
8: Sí, I és la que hem parlat avui, aquí a l'Espai de Llibres, amb en Jordi Sugranyes, i tot recordant el gran Frederick Forsyth, els recomanem, qui no l'hagi llegit. Abans els regalaven com xurros, aquests llibres, me'n recordo, sí, perquè eren llibres que donaven a la caixa o al Círculo de Lectores i coses així,
7: sí,
8: me'n recordo,
7: sí, sí,
8: que ara són llibres... que quan els compres els pots comprar en segona mà baratíssims.
7: Sí,
8: eh?
7: Sí, vull sí. Dir que... De fet, per exemple, de l'Alternativa del Diablo no s'ha fet versió en català.
8: No sé. Van fer tants al moment que...
7: Sí.
8: Bé. Ja es pot aconseguir inclús amb llibreries de segona mà.
7: Exacte.
8: Bé, Jordi, com sempre, moltes gràcies.
7: Moltes gràcies a tu per donar-me l'oportunitat. Freddy Forsyth estava en la meva llista d'autors que acabaríem parlant. Malauradament doncs... ha estat per la seva pèrdua,
8: doncs sí,
7: però així el recordem.
8: Que vagi molt bé.
7: Igualment.
8: Adéu.
7: Adéu.
6: Heu escoltat aquest programa de Rap 107 en redifusió.

0: M'acabo de trobar el Manel, el veí del segon.
1: Com li va la cerca de feina?
0: Doncs ja n'he trobat una gràcies al SOC.
1: Ah.
0: A la seva oficina de treball el van orientar, li van recomanar formació adaptada al seu perfil i fins i tot el van ajudar amb el currículum.
1: No sabia que el SOC feia tot això. Mm. I aquesta formació la pot fer tothom?
0: Sí, tant si busques feina com si vols créixer o reinventar-te professionalment.
2: El SOC ajuda les persones a trobar feina i les empreses a trobar professionals. Tot sense cap cost. Informa-te'n a serveiocupació.gencat.cat. 012, la millor resposta. Generalitat de Catalunya.
3: Mira, Laura, he rebut un missatge on em diuen que no em poden lliurar un paquet perquè l'adreça està incompleta i que cliqui en un enllaç de l'empresa de missatgeria, però jo no recordo que hagi de rebre cap paquet. Qui m'envia aquest missatge?
4: Un ciberestafador que et vol robar les teves dades, sobretot les bancàries.
3: Laura Caballero és la directora de l'Agència de Ciberseguretat de Catalunya. I què passa si clico l'enllaç?
4: Accediràs a una pàgina web falsa que semblarà d'una empresa que es dedica al repartiment de paquets i que et demanarà nom, cognom, adreça i dades bancàries.
3: Si posem les nostres dades bancàries o les de la targeta de crèdit en aquesta pàgina, els estafadors podran fer compres i anar-nos robant, oi?
4: Clar, amb la informació bancària poden comprar en línia a les botigues i també fer negoci venent aquesta informació al mercat negre d'internet.
3: O sigui, la clau és que no hem de posar mai les nostres dades en una pàgina a la qual hi hem arribat clicant un enllaç.
4: Exacte, l'excusa del paquet que no arriba és només una de les moltes formes que tenen d'intentar enganyar-nos.
3: I si ja hem clicat, què podem fer perquè no ens continuïn robant?
4: És molt important trucar ràpid al banc perquè cancel·lin la targeta. Si a més detectem càrrecs, també ho hem de denunciar a la policia.
3: Que no ens enredin.
5: Finançat per la Unió Europea, Next Generation, Pla de Recuperació, INCIBE, Govern d'Espanya, Agència de Ciberseguretat de Catalunya, Generalitat de Catalunya, el govern de tothom.

0: Va tot bé?
1: És que tinc una amiga que la seva parella fa temps que la controla. Li revisa el mòbil, li deixa anar comentaris que la fan sentir malament.
0: Això és violència masclista.
2: Les violències masclistes són una vulneració greu dels drets humans. Si tu o algú del teu entorn ho pateix, truca al 900-900-120. És gratuït, confidencial i disponible a les 24 hores. Consulta també el CIAT o el CIE al web igualtat.gencat.cat o trucant al 012. 012, la millor resposta. Generalitat de Catalunya.
3: Hola, Ferran. A Florida encara deu ser de nit, però et volia dir que ja hem enviat les primeres comandes. Els aranzels ens feien dubtar, però amb el vostre suport des de l'oficina d'acció a Miami ho hem vist clar.
4: Anna, me n'alegro molt. Avisa'm si necessiteu res més.
5: Acció, l'agència per al creixement de les empreses, t'ajuda a exportar i en tots els teus projectes a l'exterior. Descobreix-ne més a acció.gencat.cat. Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.

you got to hold on. You got to hold on. You got to.

0: RAP 107. Serveis informatius.
1: El març del 2027 farà 3 anys que es van fixar els preus del lloguer a 271 municipis catalans amb mercat residencial tensat. 15 de Vallesans. Aleshores, vencerà el termini d'intervenció previst, però la Generalitat va anunciar dimarts passat que el prorrogaria un any més. La zona tensada s'ampliarà a 55 nous municipis, inclosos Figaró i Vilalba Sasserra, però n'exclourà 22, 6 dels quals són el Vallès, Granollers, Mollet, Les Franqueses, Parets, Canovelles i Montmeló. El motiu és que ja no compleixen les condicions per formar-ne part, gràcies a l'evolució favorable dels indicadors que estableix la llei estatal pel dret a l'habitatge. Entre altres criteris, el preu que les famílies dediquen al lloguer no supera el 30% de la seva renda i el creixement dels preus es considera contingut amb una diferència en relació a l'IPC de menys de 3 punts. En total, els municipis vallesans que surten de la zona tensada apleguen més de 184.000 habitants. La mesura té efecte en la regulació dels preus, explica Gemma Jiménez, portaveu del govern i regidora d'Urbanisme i Obres i Projectes de l'Ajuntament de Granollers, respecte a la bona nota de la ciutat en els indicadors d'habitatge de la Generalitat. Explica que són uns criteris objectius que mostren una millora en la salut del mercat habitacional de Granollers i ho vincula a les polítiques del consistori. Francesc Xavier Asso, agent immobiliari de Finca Roda Granollers, es mostra incrèdul davant la supressió sobtada dels topalls. Reconeix

0: que no han sigut tan efectius com es buscava amb preus fixats a Granollers, que no estan gaire lluny dels preus del mercat lliure. Tot i que es proclama partidari de l'autoregulació, el mercat considera una mica inconcebible la sortida dels municipis vallesans de la zona tensada. Col·lectius per l'habitatge s'hi han oposat amb convicció. Enric Aragonès, portaveu del sindicat de llogateres, ho considera absurd. Els llogaters de Mollet ja no necessiten que hi hagi un lloguer màxim, es pregunta irònicament. No podem aixecar el peu de l'accelerador. El més probable que passi és que els preus tornin a pujar. El grup farmacèutic Grifols va tancar el primer semestre amb un avenç destacat en els beneficis. L'empresa va comunicar que els resultats dels primers 6 mesos de l'any van ser de 227 milions d'euros, amb un creixement del 21,7% respecte al mateix període de l'any passat. Els mercats van rebre favorablement aquests comptes. L'endemà de presentar els comptes, les accions van créixer i es van revalorar un 4%. El creixement en el benefici net, que amb més moderació es va traduir en un avenç del 2,4% en el resultat operatiu, abans d'impostos, amortitzacions, efecte divisa i interessos, fins a situar-se als 854 milions. Durant els primers 6 mesos de l'any, l'empresa ha refinançat una part del deute amb una reducció de l'impacte als comptes. L'empresa també destaca l'evolució de la divisió de diagnòstic, tot i que el volum de facturació va retrocedir prop del 10%. Grifols ho justifica per la finalització del negoci conjunt que desenvolupava en Quid Orto. L'evolució reportada en la primera meitat de l'any porta Grifols a mantenir les previsions per tot l'exercici.
1: Notícies.
0: La nova edició de la Festa Major de Cardedeu, que tindrà lloc del 12 al 16 d'agost, aposta per la tradició, les activitats consolidades i els artistes que han tingut bona rebuda en anys anteriors. El passat dimecres, diferents membres de l'Ajuntament van presentar-la, amb més de 90 activitats. També van revelar el cartell d'enguany fet per Berta Bosch, il·lustradora de Cardedeu, inspirat en les persones que hi participen. Els Diables i els Trabucaires repeteixen els actes de cada any. Els Diables sortiran cada dia, menys l'últim. Estrenaran una nova colla de tabalers i després del pregó inicial faran el ball solemne del Berro davant de l'Ajuntament. Un dels actes destacats dels Trabucaires és el ball d'en Calderer, després de la bona acollida que va tenir l'any passat. Pel que fa a la música, la Loop Beat Band tornarà a ser el cap de cartell. També repetiran els grups de versions Coco i Diversiones i pujaran a l'escenari l'afrobeat català de Kelly i Saya i la música fusió d'arrel de Strombers. Hi haurà altres concerts com el d'Enllaç Arts i el de música clàssica organitzat per l'agrupació coral, que comptarà amb el virtuós pianista Yuri Kartusov. Es faran molts tallers i activitats per tots els públics, així com algunes competicions esportives. Una novetat serà el torneig de petanca organitzat pel Club dels Estalvis. També hi hauran espectacles de circ, clown i dansa. Una singularitat de la Festa Major d'aquest any serà la coincidència de l'equip de l'eclipsi solar amb l'inici de la festa, factor que podria influir en la performance de les entitats durant el seguici. Després d'aquest fenomen, l'associació Astro Montseny guiarà una sessió d'observació gastronòmica a la Serreta. El dissabte 15, l'alcalde Xavier Orozco va destacar que serà una festa que passarà a la història per això. Per altra banda, la colla bastonera celebra els seus 20 anys estrenant la festa amb el pregó. Més enllà del judici i els entremesos, festejaran una quarta edició de la Nit Jove i les bastoneres de la Roca seran les convidades a la tarda bastonera. I parlem de la Festa Major d'estiu de Mollet del Vallès. És any rere any una de les cites més destacades del calendari festiu de la ciutat. Durant diversos dies, els carrers i les places s'omplen de música, cultura popular, activitats familiars i propostes per totes les edats. Una de les grans singularitats de la festa és la tradicional rivalitat entre les colles dels Morats i els Torrats, que aporten color, ambient i participació a través de proves, concursos i activitats que impliquen centenars de veïns. Aquesta competició festiva s'ha convertit en un dels elements més emblemàtics i estimats de la Festa Major. Els actes previs començaran el dilluns 10 d'agost amb la gimcana infantil Torre Parc, l'exposició dels gegants a la ciutat, una recollida solidària de joguines, la baixada d'Andròmines i el talent show Murat Factor Chiris. Durant els dies següents es celebraran propostes com els inflables aquàtics, la gran confitada pel 15è aniversari de la Santa Teca, el concert de Nonainos, el Tapes Xutxes Tour, la invocació del Moll Fer, el sopar morat i diverses activitats per les colles. El dijous 13 tindrà el lloc del nomenament del Morat i Torrat d'Honor, seguit de l'engrescada de les colles. La jornada també inclourà la nit d'artistes locals de l'embalada amb Red Velvet, Grunge Spirit, del Tokia i l'Astre, així com un bingo musical i l'escuma golfa. Divendres 14, el Tapes Tour recorrerà els carrers amb la xaranga tirant l'Ovan, i a la nit el parc de Can Molà acollirà la nit de les colles amb les actuacions de Boicot i Versió Impossible. L'inici oficial de la Festa Major de Mollet arribarà el 15 d'agost amb la Cercavila, el Seguici Popular i la cerimònia d'obertura. El pregó anirà a càrrec de l'actor i humorista Pep Plaza. La nit continuarà amb els versots, l'encesa del campanar, el correfoc, també processó, concerts de Los Mustang, Tapeo Sound System i Hey Pachucos. Durant el dia també hi haurà activitats aquàtiques. Diumenge 16 serà una de les jornades més intenses. La programació inclou la gran despertada, la passejada en bicicleta, la missa del vot del poble, la diada castellera amb els castellers de Mollet i els moixingaguers d'Igualada, la convidada dels gegants, sardanes, el correfoc infantil i el Torre Tasques. La música tancarà la jornada amb un tribut a Michael Jackson i el concert de les Coco i els Catarres al Parc de Can Molà. El dilluns 17 hi haurà el concurs de disfresses de paper, el ball d'agenda gran, l'estirada del cotxe infantil i el camió, la garrinada, sardanes, també espectacles com el substitut de Pep Plaza, l'Impro Music Show de Planeta Impro o l'homenatge a Rocío Jurado de Tamara Jerez i la festa dels 40 on tour. La Festa Major s'acomiadarà el dimarts 18 amb el concurs de truites, el corregot infantil i adult, el concert de l'Orquestra Meravella o també l'actuació de la Fúmiga al Parc de Can Molà. La celebració també disposarà d'un servei especial de bus urbà gratuït, franges de fira sense música adaptades a persones amb TEA, punt lila i punt preventiu. Una Festa Major pensada per omplir els carrers de Mollet i oferir activitats per totes les edats. Festa Major de Mollet del Vallès. El sènior A masculí del futbol sala Parets començarà la competició a principis de, concretament, el mes d'octubre, concretament el 4 d'octubre, contra el Montornès futbol sala, l'equip que entrena Jesús Vázquez. Jugaran a casa a partir de les 12 del migdia. Un futbol sala Parets que tindrà com a rivals el Sant Julià Ramis, el Blanesport, el Montcada, l'Escola Pia Sabadell B, l'Esport Sala Santa Perpètua, el Cerdanyola, el Cardedeu, el Malgrat, el Ciutat de Mataró, també el Pineda, el Castellterçol i la Raona. Seran els rivals, com dèiem, d'aquest any del futbol sala Parets, que començarà competint a casa i ho farà contra el Montornès. Per lluitar contra les distraccions al volant i millorar la seguretat de les carreteres, al Servei de Català de Trànsit va presentar dijous al migdia a la Roca els resultats d'una prova pilot que fa servir la intel·ligència artificial per detectar l'ús del mòbil entre els conductors i les infraccions de no portar el cinturó de seguretat. És una tecnologia que ens pot interessar i en un futur proper la podrem incorporar, sobretot perquè és mòbil i la podrem moure allà on tinguem més sospites de distraccions, explicava el director del servei Ramon Lamiel. Aquesta tecnologia, que s'implementarà al Pla de Seguretat 2027-2030, s'ha aprovat a l'AP7 i a l'A2 entre els mesos de juny i juliol i s'han detectat 8.500 casos d'ús de telèfon al volant i més de 4.500 d'infraccions relacionades amb el cinturó de seguretat. Es tracta d'un sistema carro-remolc que es col·loca al voral de la carretera. Hem tingut una mostra de 300.000 vehicles i s'han detectat un 2,8% d'infraccions amb la intel·ligència artificial. Hem contrastat les dades amb un estudi a través de deteccions amb l'ull humà i en aquest cas tenim un percentatge d'infraccions del 4,4%. La intel·ligència artificial ha identificat una mostra àmplia però té un marge de millora. L'anàlisi de les dades obtingudes durant la prova pilot ha permès identificar patrons diferenciats segons el tipus de via, el dia de la setmana i la franja horària. Pel que fa a l'ús del telèfon mòbil al volant, la incidència és clarament superior a l'A2, en l'entorn de Cornellà de Llobregat, on la prevalença estimada arriba al 5% dels conductors. Pel que fa al cinturó de seguretat, el comportament és diferent. L'AP7 presenta una prevalença d'incompliment superior, 1,8%, mentre que l'A2 es situa en l'1,2%.
1: Vols tornar a escoltar una notícia? Troba-la a www.rap107.fm. Escolta o descarrega tots els podcasts de la teva ràdio.

Bella speaks righteous. Sister Cena says funky. How bizarre.

0: RAC 107, notícies.
1: El grup francès Thales confiarà al centre productiu de Parets del Vallès el negoci internacional de targetes SIM, els eSIM, i solucions d'internet de les tipus cicles, en anglès IoT. Parets reforça d'aquesta manera el seu rol a la multinacional amb noves capacitats productives que comportaran la contractació d'un centenar de treballadors i treballadores. Això suposarà duplicar la plantilla actual. Amb una inversió d'uns 4 milions d'euros, l'empresa preveu condicionar uns espais que té disponibles a les instal·lacions de Parets i la compra de nova maquinària també per als nous productes. Actualment, el centre de Thales a Parets del Vallès es dedica a la personalització de targetes de crèdit i de serveis de banca digital. Subministra a les principals entitats financeres de l'Estat, com CaixaBank, BBVA, Sabadell o Santander. L'operativa de la planta de Parets creixerà ara amb una nova producció que abraça les targetes SIM, que emmagatzemen la identitat dels clients per disposar de dades i fer trucades per telèfon mòbil. eSIM, amb les mateixes funcions però integrades directament al circuit dels aparells durant el procés de fabricació, i IoT, tecnologies que connecten objectes a internet. Aquest últim àmbit es relaciona, entre d'altres, amb la tecnologia de les balisses que s'han convertit en obligatòries als vehicles i que permeten connectar amb serveis d'emergències. L'avenç de la planta de Parets és doble perquè, a més de captar nova producció, serà el centre d'enginyeria i de disseny d'aquests productes. S'afegiran a les tasques de ciberseguretat, que també es fan a Parets, en suport al funcionament intern i als productes que ja es fan a la planta, que arriben a uns 10 milions de targetes anuals per a entitats bancàries. La direcció de la multinacional a l'Estat destaca la importància d'una inversió que consolida Catalunya com un centre estratègic per al desenvolupament de tecnologies de la connectivitat a Europa, impulsant tecnologies que permeten una connectivitat més segura, flexible i sostenible per a operadors, empreses i indústries a tot el món. Tot i que els primers passos d'aquesta activitat ja es faran al mes de setembre, amb un període de prova, no s'espera que la nova línia de negoci estigui plenament operativa fins al tercer trimestre de 2027, un cop obtingudes les certificacions GSMA, l'organisme que aplega els operadors de telefonia mòbil. Thales ja ha col·laborat amb Telefònica en una solució eSIM que facilita disposar en una única targeta de perfils de múltiples operadors. L'empresa Thales a Parets del Vallès és hereva de l'antiga Gemalto i està instal·lada al nostre municipi des de l'any 1992. Va ser aquell any quan l'empresa, dedicada tradicionalment als àlbums fotogràfics i productes d'impressió gràfica, s'hi va traslladar des de Barcelona. La localització a casa nostra va comportar un rellançament industrial i l'interès de diversos grups internacionals. La producció va derivar cap als plàstics intel·ligents, targetes bancàries i productes per a la telefonia. La companyia es dedica als actuals serveis de personalització bancària des de l'any 2014. I encara a l'àmbit econòmic i també a Parets del Vallès, parlem d'Idilia, que ha obtingut diversos premis per les innovacions de la marca Nocilla. La marca Nocilla, que el grup Idilia fabrica a casa nostra, ha obtingut diversos reconeixements per les innovacions que ha tret al mercat els últims mesos. Un dels més destacats és el segon lloc en el radar de la innovació de la consultora World Panel, que ha destacat l'estratègia d'evolució del mercat de cremes amb nous sabors com Nocilla, pistatxo o unes galetes amb la marca Boom. També s'han destacat el llançament de la seva crema de cacau amb trossos de galeta. Anteriorment ja s'havien destacat innovacions en la fira d'alimentària. I també acabem parlant en l'àmbit econòmic i d'empreses del nostre municipi de Grífols, que busca noves indicacions per als seus derivats de plasma. El grup farmacèutic Grífols avança en la recerca de noves indicacions terapèutiques per als seus tractaments derivats del plasma. La setmana passada l'empresa va administrar la primera dosi a pacients per a dos assajos clínics independents en fase 3. Els assajos es practiquen sobre les teràpies de la immunoglobulina Gamunex C i del producte Shimbifi. El primer dels assajos

0: avaluarà l'eficàcia del Gamunex C en combinació amb el tractament mèdic estàndard per prevenir infeccions en pacients amb immunodeficiència secundària, sovint provocada per tractaments de quimioteràpia i en factors com càncers hematològics. El segon assaig calibra la seguretat de Xembify per tractar la poliradiculoneuropatia desmineralitzada inflamatòria crònica, que és una malaltia autoimmune. Per això també la importància de donar plasma i per la necessitat de ser autosuficients a Catalunya. Grifols busca noves indicacions per als seus derivats de plasma, per a aquests medicaments, per a aquestes teràpies, per a tractaments derivats del plasma.
1: RAP 107. Notícies.

despertat d'aquest somni i em costa de creure. Han passat tres dies i tu ja no hi ets. Quin estiuet més idíl·lic i ara no et puc veure. No pujaràs més fins que arribi l'hivern. No sé prou bé com tornaràs, si Barcelona t'haurà contaminat o no. Però jo t'espero.

disco. It ain't no country club either.

0: RAP 107. Serveis informatius.
1: El març del 2027 farà 3 anys que es van fixar els preus del lloguer a 271 municipis catalans amb mercat residencial tensat. 15 de Vallesans. Aleshores, vencerà el termini d'intervenció previst, però la Generalitat va anunciar dimarts passat que el prorrogaria un any més. La zona tensada s'ampliarà a 55 nous municipis, inclosos Figaró i Vilalba Sasserra, però n'exclourà 22, 6 dels quals són el Vallès, Granollers, Mollet, Les Franqueses, Parets, Canovelles i Montmeló. El motiu és que ja no compleixen les condicions per formar-ne part, gràcies a l'evolució favorable dels indicadors que estableix la llei estatal pel dret a l'habitatge. Entre altres criteris, el preu que les famílies dediquen al lloguer no supera el 30% de la seva renda i el creixement dels preus es considera contingut amb una diferència en relació a l'IPC de menys de 3 punts. En total, els municipis vallesans que surten de la zona tensada apleguen més de 184.000 habitants. La mesura té efecte en la regulació dels preus, explica Gemma Jiménez, portaveu del govern i regidora d'Urbanisme i Obres i Projectes de l'Ajuntament de Granollers, respecte a la bona nota de la ciutat en els indicadors d'habitatge de la Generalitat. Explica que són uns criteris objectius que mostren una millora en la salut del mercat habitacional de Granollers i ho vincula a les polítiques del consistori. Francesc Xavier Asso, agent immobiliari de Finca Roda Granollers, es mostra incrèdul de la supressió sobtada dels topalls. Reconeix que no han sigut tan efectius com es buscava amb preus fixats a Granollers, que no estan gaire lluny dels preus del mercat lliure. Tot i que es proclama partidari de l'autoregulació, el mercat considera una mica inconcebible la sortida dels municipis vallesans a la zona tensada. Col·lectius per l'habitatge s'hi han oposat amb convicció. Enric Aragonès, portaveu del Sindicat de Llogateres, ho considera absurd. Els llogaters de Mollet ja no necessiten que hi hagi un lloguer màxim, es pregunta irònicament. No podem aixecar el peu de l'accelerador. El més probable que passi és que els preus tornin a pujar. El grup farmacèutic Grifols va tancar el primer semestre amb un avenç destacat en els beneficis. L'empresa va comunicar que els resultats dels primers 6 mesos de l'any van ser de 227 milions d'euros, amb un creixement del 21,7% respecte al mateix període de l'any passat. Els mercats van rebre favorablement aquests comptes. L'endemà de presentar els comptes, les accions van créixer i es van revalorar un 4%. El creixement en el benefici net, que amb més moderació es va traduir en un avenç del 2,4% en el resultat operatiu, abans d'impostos, amortitzacions, efecte divisa i interessos, fins a situar-se als 854 milions. Durant els primers 6 mesos de l'any, l'empresa ha refinançat una part del deute amb una reducció de l'impacte als comptes. L'empresa també destaca l'evolució de la divisió de diagnòstic, tot i que el volum de facturació va retrocedir prop del 10%. Grifols ho justifica per la finalització del negoci conjunt que desenvolupava amb Quid Ortho. L'evolució reportada en la primera meitat de l'any porta Grifols a mantenir les previsions per tot l'exercici.
0: Notícies.
1: La nova edició de la Festa Major de Cardedeu, que tindrà lloc del 12 al 16 d'agost, aposta per la tradició, les activitats consolidades i els artistes que han tingut bona rebuda en anys anteriors. El passat dimecres, diferents membres de l'Ajuntament van presentar-la, amb més de 90 activitats. També van revelar el cartell d'enguany fet per Berta Bosch, il·lustradora de Cardedeu, inspirat en les persones que hi participen. Els Diables i els Trabucaires repeteixen els actes de cada any. Els Diables sortiran cada dia, menys l'últim. Estrenaran una nova colla de tabalers i després del pregó inicial faran el ball solemne del Berro davant de l'Ajuntament. Un dels actes destacats dels Trabucaires és el ball d'en Calderer, després de la bona acollida que va tenir l'any passat. Pel que fa a la música, la Loop Beat Band tornarà a ser el cap de cartell. També repetiran els grups de versions Coco i Diversiones i pujaran a l'escenari l'afrobeat català de Kelly i Saia i la música fusió d'arrel de Strombers. Hi haurà altres concerts com el d'Enllaç Arts i el de música clàssica organitzat per l'agrupació coral que comptarà amb el virtuós pianista Yuri Kartusov. Es faran molts tallers i activitats per tots els públics, així com algunes competicions esportives. Una novetat serà el torneig de petanca, organitzat pel Club dels Estalvis. També hi haurà espectacles de circ, clown i dansa. Una singularitat de la festa major d'aquest any serà la coincidència de l'equip de l'eclipsi solar amb l'inici de la festa, factor que podria influir en la performance de les entitats durant el seguici. Després d'aquest fenomen, l'associació Astro Montseny guiarà una sessió d'observació gastronòmica a la Serreta el dissabte 15. L'alcalde Xavier Orozco va destacar que serà una festa que passarà a la història per això. Per altra banda, la colla bastonera celebra els seus 20 anys estrenant la festa amb el pregó. Més enllà del judici i els entremesos, festejaran una quarta edició de la Nit Jove i les bastoneres de la Roca seran les convidades a la tarda bastonera. I parlem de la Festa Major d'Estiu de Mollet del Vallès. És any rere any una de les cites més destacades del calendari festiu de la ciutat. Durant diversos dies, els carrers i les places s'omplen de música, cultura popular, activitats familiars i propostes per totes les edats. Una de les grans singularitats de la festa és la tradicional rivalitat entre les colles dels Morats i els Torrats, que aporten color, ambient i participació a través de proves, concursos i activitats que impliquen centenars de veïns. Aquesta competició festiva s'ha convertit en un dels elements més emblemàtics i estimats de la Festa Major. Els actes previs començaran el dilluns 10 d'agost amb la gincana infantil Torre Parc, l'exposició dels gegants a la ciutat, una recollida solidària de joguines, la baixada d'Andròmines i el talent show Morat Factor Xiris. Durant els dies següents es celebraran propostes com els inflables aquàtics, la gran confitada pel 15è aniversari de la Santa Teca, el concert de Nonainos, el Tapas Chuches Tour, la invocació del Moll Fer, el sopar morat i diverses activitats per les colles. El dijous 13 tindrà el lloc del nomenament del Morat i Torrat d'Honor, seguit de l'engrescada de les colles. La jornada també inclourà la nit d'artistes locals de l'embalada amb Red Velvet, Grunge Spirit, del Tokia i l'Astre, així com un bingo musical i l'escuma golfa. Divendres 14, el Tapas Tour recorrerà els carrers amb la xaranga tirant l'Ovan i a la nit el parc de Can Molà acollirà la Mit de les Colles amb les actuacions de Boicot i Versió Impossible. L'inici oficial de la Festa Major de Mollet arribarà el 15 d'agost amb la Cercavila, el seguici popular i la cerimònia d'obertura. El pregó anirà a càrrec de l'actor i humorista Pep Plaza. La nit continuarà amb els versots, l'encesa al campanar, el correfoc, també processó, concerts de los Mustang, Tapeo Sound System i Hey Pachucos. Durant el dia també hi haurà activitats aquàtiques. Diumenge 16 serà una de les jornades més intenses. La programació inclou la gran despertada, la passejada en bicicleta, la missa del bot del poble, la diada castellera amb els castellers de Mollet i els moixingaguers d'Igualada, la convidada dels gegants, sardanes, el correfoc infantil i el Torre Tasques. La música tancarà la jornada amb un tribut a Michael Jackson i el concert de les Coco i els Catarres al parc de Can Molà. El dilluns 17 hi haurà el concurs de disfresses de paper, el ball d'agenda gran, l'estirada del cotxe infantil i el camió, la garrinada, sardanes, també espectacles com el substitut de Pep Plaza, l'Impro Music Show de Planeta Impro o l'homenatge a Rocío Jurado de Tamara Jerez i la festa dels 40 on tour. La Festa Major s'acomiadarà el dimarts 18 amb el concurs de truites, el corregot infantil i adult, el concert de l'Orquestra Meravella o també l'actuació de la Fúmiga al Parc de Can Molà. La celebració també disposarà d'un servei especial de bus urbà gratuït, franges de fira sense música adaptades a persones amb TEA, punt lila i punt preventiu. Una Festa Major pensada per omplir els carrers de Mollet i oferir activitats per totes les edats. Festa Major de Mollet del Vallès. El sènior A masculí del futbol sala Parets començarà la competició a principis de, concretament, el mes d'octubre, concretament el 4 d'octubre, contra el Montornès futbol sala, l'equip que entrena Jesús Vázquez. jugaran a casa a partir de les 12 del migdia. Un futbol sala Parets que tindrà com a rivals el Sant Julià Ramis, el Blanesport, el Montcada, l'Escola Pia Sabadell B, l'Esport Sala Santa Perpètua, el Cerdanyola, el Cardedeu, el Malgrat, el Ciutat de Mataró, també el Pineda, el Castellterçol i la Raona. Seran els rivals, com dèiem, d'aquest any del futbol sala Parets, que començarà competint a casa i ho farà contra el Montornès. Per lluitar contra les distraccions al volant i millorar la seguretat de les carreteres, el Servei de Català de Trànsit va presentar dijous al migdia a la Roca els resultats d'una prova pilot que fa servir la intel·ligència artificial per detectar l'ús del mòbil entre els conductors i les infraccions de no portar el cinturó de seguretat. És una tecnologia que ens pot interessar i en un futur proper la podrem incorporar, sobretot perquè és mòbil i la podrem moure allà on tinguem més sospites de distraccions, explicava el director del servei, Ramon Lamiel. Aquesta tecnologia, que s'implementarà al Pla de Seguretat 2027-2030, s'ha aprovat a l'AP7 i a l'A2 entre els mesos de juny i juliol i s'han detectat 8.500 casos d'ús de telèfon al volant i més de 4.500 d'infraccions relacionades amb el cinturó de seguretat. Es tracta d'un sistema carro-remolc que es col·loca al voral de la carretera. Hem tingut una mostra de 300.000 vehicles i s'han detectat un 2,8% d'infraccions amb la intel·ligència artificial. Hem contrastat les dades amb un estudi a través de deteccions amb l'ull humà i en aquest cas tenim un percentatge d'infraccions del 4,4. La intel·ligència artificial ha identificat una mostra àmplia però té un marge de millora. L'anàlisi de les dades obtingudes durant la prova pilot ha permès identificar patrons diferenciats segons el tipus de via, el dia de la setmana i la franja horària. Pel que fa a l'ús del telèfon mòbil al volant, la incidència és clarament superior a l'A2, en l'entorn de Cornellà de Llobregat, on la prevalença estimada arriba al 5% dels conductors. Pel que fa al cinturó de seguretat, el comportament és diferent. L'AP7 presenta una prevalença d'incompliment superior, 1,8%, mentre que l'A2 es situa en l'1,2%.
0: Vols tornar a escoltar una notícia? Troba-la a www.rap107.fm. Escolta o descarrega tots els podcasts de la teva ràdio.

pas del temps és sols perversió. Tu saps de mi massa, jo no sé qui sóc o què som. Jo vaig escapar d'un zoo i què puta és la guerra i quina pau el bosc. Estava jo dormint al meu cau, era 2013. Va aparèixer Pancho amb ritmes, lletres, somnis esgarrats en bolses, ens llancem al riu al 2014.

conferències, concerts, moltes samarretes a la meua jeta. En un any han canviat el plan, segon àlbum, queda poc saldo i s'ho passen mal. Sonaran més himnes i xiran les nòmines, por, suor i llàgrimes, tot això és Raval. Ja estaven a tret, tan ciscar, tan qui sap, tan discret. Falta algo i no sé què és. Toquen a la porta i alegria, era pollet, com venia. Com elefant en

Any de paroi de pandèmia, la que vam viurar no tenia nom. Que previsors que vam ser guardant llenya i que inexplicable tindre tanta sort. Va ser estranya, fecunda, bohèmia, poca pirotècnia i molta diversió. Si he de posar nota a este període d'incerteses i angúnia, jo li doni un punt d'inflexió. De tobogans i d'ironies, de llepolies, si fores jo també ho faries, menys tonteries, ovacions i trofeus, la gent en peu al Coliseum donant-se la pau i en

Aviam, un, dos, tres, i ja deixa'm tots.

Havíem quedat a quarts de quatre a la plaça Felip Neri, on els carrers hi aboquen l'encanteri. Asseguda a la font, sota l'ombra dels arbres, ja m'esperaves amb un vestit de flors.